0: Al 91.3, només clàssics contemporanis.
1: Welcome to Mediterranean life. Calimocho, cervecita, un poquito de siesta y fiesta.

0: algo diferente mi...
1: És la una.
2: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: Prova setmanal. Presenta Toni Miralles.
1: Molt bona tarda, són les 5 i 5. Benvinguts, benvingudes a l'info setmanal de Ripollet Ràdio, que matem conjuntament amb Ripollet TV a YouTube i també a Instagram, a Info Ripollet. Aquest és el programa número 703, és el 15 d'aquest any 2026 i el 28 d'aquesta temporada. Avui és dia 14 de maig i és el Dia Mundial de la Hipertensió. Marc Batalla, bona tarda.
2: Bona tarda, Toni.
1: Fem aquest programa el Jordi Puy al control de so, realització de vídeo i a l'streaming, a la redacció Marc Batalla i Judit Josa, i a la producció i presentació qui els parla, Toni Miralles. Dit això, el que farem ara és repassar el sumari de l'info setmanal d'avui.
3: Començarem parlant del ple extraordinari d'avui. Veurem les novetats del Servei de Mercat de Treball de Ripollet Impulsa, així com les inscripcions als casals d'estius i l'Escola de Música en clau política. Abordarem les crítiques de Decidim a la desestimació de la seva moció d'educació i el cicle d'assemblees que enceten tot just avui. També la roda de premsa del Partit Popular sobre la seguretat ciutadana de Ripollet. En l'apartat de cultural tenim la votació del cartell de Festa Major i el Dia Internacional dels Museus. Veurem també l'assemblea que se celebrarà a la plataforma d'entitats de Ripollet i repassarem el darrer cap de setmana de la ruta de Toppelsteine, els actes dels 30è aniversari de Bruixes, el desè aniversari de l'Escola Societat Clara del Vallès, l'entrega dels Premis Rally Fotogràfic de FR i la manifestació per la sanitat pública. En esports veurem l'èxit del Campionat de Catalunya de l'infantil femení del futbol sala Ripollet, els resultats de Lucas Pardo i el Rua Quatló femení, així com les inscripcions als cursos de natació.
1: I en el bloc d'entrevistes els protagonistes seran l'Escola Municipal de Música per les audicions i l'obertura d'inscripcions, la nit dels museus i la inauguració de l'exposició Obert per vacances. Seguidament parlarem de la pròxima sessió de l'Escola de la Salut per deixar de fumar i acabarem amb l'Escola de Futbol Base i l'Infantil B femení, flamants campiones de Lliga. Estan escoltant l'info setmanal de Ripollet Ràdio, una antena els dijous de 5 a 7. També ens podeu escoltar i veure a ripollet.cat, Ripollet TV a YouTube, a Instagram Live i a Spotify. Com cada 7 dies fem un flash de l'actualitat informativa, els esports, l'agenda de la setmana, i comencem just parlant del ple extraordinari que hi ha a partir de les 6 de la tarda i que enclaurem dins aquesta emissió. De què va, Marc? És extraordinari, no?
2: L'Ajuntament ha convocat una sessió extraordinària del ple municipal que tindrà un sol punt del dia, el rebuig a les al·legacions del pressupost municipal de 2026 presentades per Decidim i l'aprovació definitiva dels comptes d'aquest nou any.
1: Molt bé, Ripollet Impulsa ofereix noves informacions per persones en atur o per millorar la seva ocupació.
2: Es tracta de formacions gratuïtes emmarcades en el recull per als serveis locals d'ocupació, un recurs de la Diputació de Barcelona adreçat als ens locals adherits a la xarxa de serveis locals d'ocupació. Enguany s'ofereixen un total de 7 formacions centrades en competències molt demandades actualment, com són els temes d'àmbit digital, la preparació per a processos de selecció i l'adaptació als nous perfils professionals. Aquest programa compta amb activitats presencials pensades per donar suport al procés de recerca de feina i millorar l'ocupabilitat de les persones inscrites a la borsa de treball de la

0: xarxa Xaloc, tant si es troben en situació d'atur com si volen millorar la seva situació actual.
1: Cada cop tenim més a prop l'estiu i amb ell els casals d'estiu. Enguany ofereixen 1.700 places.
0: Aquest estiu els infants i joves de Ripollet podran gaudir d'una variada oferta de casals organitzat per entitats de lleure, esportives i associacions de famílies de Ripollet, juntament amb l'Escola Esportiva Municipal. Aquests es duran a terme del 22 de juny al 31 de juliol. El període d'inscripció s'obrirà el pròxim 18 de maig i el termini, així com forma d'inscripció presencial o en línia, dependrà de cada casal. L'oferta completa es pot consultar a ripollet.cat. Entre la quinzena de casals hi ha propostes d'associacions de famílies o entitats de lleure i 8 d'entitats esportives, a més del casal esportiu que organitza l'Ajuntament al Poliesportiu. Uns casals que es desenvoluparan a diferents centres educatius del municipi, així com equipaments esportius, utilitzant tots ells la piscina municipal.
1: Obrim ara plana política. Comencem parlant de Decidim, que reclama al govern municipal que concreti les mesures previstes per les escoles.
0: Decidim ha carregat contra el govern municipal després que el ple rebutgés la seva moció per impulsar un pla de xoc de millores a les escoles públiques d'infantil i primària. En una declaració pública llegida per la portaveu del grup Txell Calé i la regidora Núria Chavés, la formació va assegurar sentir-se estupefacta davant el vot contrari del govern municipal. El candidat de Decidim i exalcalde de Ripollet, José María Osuna, i la regidora Sílvia Soler també van assistir a la roda de premsa. Decidim va anunciar que ha registrat una bateria de preguntes per escrit per demanar al govern quina feina concreta s'ha fet amb les escoles i quines actuacions tenen previstes. També en clau Decidim, el partit posa en marxa el cicle de trobades als barris Parlem, t'escoltem, una iniciativa que recorrerà els diferents barris de la ciutat amb l'objectiu d'escoltar directament les veïnes i veïns, conèixer les seves inquietuds i recollir propostes de millora per al municipi. Avui serà la primera assemblea a les 7 de la tarda a l'Institut d'Escola Els Pinatons.
1: Passem ara al PP, que reclama més policia al carrer.
0: El diputat del Partit Popular al Parlament, Alberto Vilagrassa, i el portaveu del partit a Ripollet, Víctor Dieguez, van reclamar dissabte al matí més presència policial als carrers de Ripollet i van defensar reforçar les policies locals amb més recursos i agents. La compareixença es va fer davant la comissaria de la policia local al carrer Balmes. Vilagrassa va defensar la proposta impulsada pel Partit Popular al Parlament per crear un fons de 150 milions d'euros destinat a millores de dotació de les policies locals i guàrdies urbanes. Escoltem el diputat del Partit Popular al Parlament, Alberto Vilagrassa, i el portaveu del partit a Ripollet, Víctor Dieguez.
2: Nosaltres el que volem, com a grup polític, particularment aquí a Ripollet, és que hi hagi més policia nostra als carrers, policia local de veritat, que se'ls vegi, que tinguin recursos i que tinguin un nombre d'agents prou i suficient perquè nosaltres puguem posar els nostres propis agents a casa. ¿Vale? Jo només donaré una dada, durant el 2025, els robatoris amb força, tant a domicilis com a locals, van pujar des de 87 fins a més de 100, una pujada de més del 37%, 37,1%. Això és molt greu. Tenim casos molt recents, molt greus, d'agressions. Per tant, és més que urgent aquest tema. Cal posar mans i tot el que siguin recursos de l'Ajuntament en aquest tema, perquè per nosaltres és un tema prioritari.
3: Tenim un problema de seguretat als carrers aquí a Ripollet. La policia local està tancada, no està al carrer, i tenim dos problemes que hem presentat aquí al Parlament de Catalunya. Un és la policia de proximitat, que és una promesa que va fer la policia d'interior i que no és una realitat. La policia, tant local com Mossos d'Esquadra, han d'estar al carrer, han de ser de proximitat, han de ser policia de barri. Sense això no hi haurà seguretat. I després vam presentar una proposta que es va aprovar de crear un fons per recolzar els policies locals. Aquells ajuntaments que tenen problemes pressupostaris, tenen problemes tècnics de contractar els mitjans necessaris perquè la policia pugui fer la seva feina al carrer, doncs aquest fons de la Generalitat hauria que recolzar les policies locals en els seus mitjans. La policia local, al final, per actuar al carrer, necessita dues coses importants. Un, mitjans. Els mitjans adequats per fer la seva feina al carrer amb eficàcia i amb seguretat. I l'altre és el recolzament de les institucions. Si una policia local, els Mossos d'Esquadra, no tenen el recolzament del govern municipal, tenim un problema.
1: Tanquem la secció de política i ara els parlem que aquest cap de setmana el Cip Molí d'en Rata serà un dels principals eixos culturals de Ripollet amb la celebració del Dia Internacional dels Museus.
0: La programació del 16 de maig començarà a les 5 de la tarda amb la presentació del prototip i una sessió de joc en viu de La meva Ripollet, una adaptació del projecte que l'artista Nora Encarola va realitzar l'any passat per la Bienal d'Art Contemporani Manifesta 15 i que va comptar amb la col·laboració d'artistes i agents socials i culturals del municipi. A les 6 de la tarda tarda hi haurà una sessió de joc de rol ocult sota el títol Cavallers de la Mort a Hogwarts, on uns aliats de Lord Voldemort s'han infiltrat a l'escola i els participants hauran d'esbrinar quins són els alumnes reals i els impostors a l'escola de màgia de Harry Potter. Seguidament, a les 7 de la tarda, s'inaugurarà l'exposició temporal Obert per vacances a càrrec del seu comissari, l'historiador Sergi Freixas, que per cert tindrem en breus aquí a la ràdio. Un cop finalitzada la inauguració de la mostra, s'oferirà el plat fort d'aquesta nit dels museus amb la Nits de Música, que organitza l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell i que aquest cop es convertirà en un vespreig a l'aire lliure. D'altra banda, el programa compta amb dues activitats més diumenge al matí. A les 11 es farà una visita taller al Molí d'en Rata i a les 12 es farà una visita comentada a l'exposició Obert per vacances, també a càrrec de Sergi Freixas. D'altra banda, com és habitual, hi haurà portes obertes al cim Molí d'en Rata durant el cap de setmana en els següents horaris: dissabte d'11 a 2 i de 5 a 11 de la nit i diumenge de 10 a 2. Totes les activitats són gratuïtes.
1: Pensem ara en Festa Major i és que ja tenim dos cartells finalistes per ser la cara del programa de la Festa Major de Ripollet i totes les persones que vulguin poden donar el seu vot.
0: Fins al pròxim 24 de maig es pot votar quina de les dues propostes finalistes serà el cartell de Festa Major de Ripollet 2026. La comissió de la Festa Major ha triat les dues finalistes entre les propostes presentades. La Festa Major tindrà lloc del 28 al 31 d'agost. Els criteris per triar les finalistes han estat l'originalitat, creativitat, igualtat de gènere, idoneïtat, tipografia i composició, així com la qualitat artística i tècnica. El 26 de maig es farà públic el veredicte final i se sabrà quina és la nova imatge de la Festa Major de Ripollet.
1: La plataforma d'entitats de Ripollet ha convocat a totes les associacions del municipi a una assemblea el dilluns vinent.
0: Té per l'objectiu reflexionar sobre el moment actual del moviment associatiu local i impulsar noves línies de col·laboració entre els col·lectius del municipi. La trobada se celebrarà el proper 18 de maig a 6:45 a la sala d'actes del Centre Cultural. Durant la sessió també es posaran sobre la taula problemàtiques que afecten les entitats, com les noves normatives que dificulten activitats, la regulació de les subvencions, la renovació generacional o la manca d'espais tancats i d'ús al carrer.
1: Ho van venir a anunciar la setmana passada en aquest mateix programa i sembla que ha anat força bé, i és que centenars de persones van participar divendres passat a la ruta de la Stoppelstein de Ripollet.
0: Prop de 200 persones van participar en la segona edició de la ruta amb alumnes dels instituts i homenatges musicals, teatrals i literaris. La iniciativa impulsada per Acció Ripolletenca Antifeixista i la xarxa d'entitats del local va coincidir amb el 81è aniversari de l'alliberament dels camps nazis i va multiplicar la participació de la primera edició celebrada l'any 2025, quan hi van assistir una vintena de persones. La ruta va començar a la plaça 11 de setembre i va recórrer els punts del municipi on hi ha instal·lades les Stolpersteine, dedicades a Josep d'Atzira, Casamitjana, Sotero López Tello, Tomàs Caballero Vico i Juan Montesinos Uribe.
1: Bruixes de Ripollet va desafiar dissabte passat a la pluja i va tancar ja el seu 30è aniversari amb una gran festa i unes jornades molt participatives al matí.
0: El pati cobert de l'Ensem Clave es va convertir dissabte la tarda en el centre de la celebració del 30è aniversari de les Bruixes de Ripollet, després que la pluja obligués a traslladar-hi bona part dels actes previstos al carrer per la tarda. La tarda va combinar cant coral, glosses improvisades, batucades i cultura popular amb actuacions de colles arribades d'arreu de Catalunya. El públic va acabar ballant la polca d'Horts en una festa que va culminar amb una actuació conjunta de les Bruixes de Ripollet i les seves tabaleres. La celebració va continuar per la nit amb bingo, sessió de Pere Perruca, concert de Tribade i l'actuació de Paula Tofu.
1: L'Escola de Música de la Societat Coral del Vallès va celebrar dissabte al Teatre Auditori el seu 10 anys amb un concert commemoratiu protagonitzat per a grups nascuts amb la creació del projecte La Coral Infantil, Contratempo, La Banda i La Bandeta.
0: El concert, dividit en dues parts, va mostrar el creixement musical de les formacions. Contratempo va impactar amb fragments del musical Six, inspirat en les sis dones d'Enric Vuitè, amb coreografies espectaculars i una posada en escena molt potent. A la segona part, La Coral Infantil, La Bandeta i La Banda van compartir escenari en un repertori centrat en músiques de cinema i animació amb peces de Coco, Baiana, Aladdin i un final conjunt amb Pocahontas reunint petits i grans damunt l'escenari. Les corals històriques de l'entitat Veus del Vallès i la coral tradicional no van actuar al concert i van exercir simbòlicament de padrins dels grups més joves. La programació de la Societat Coral Vallès continuarà el 12 de juny amb el concert festiu de final de curs dels combos. A més, del 3 i 4 de juliol de la Societat Coral Vallès oferirà un concert coral dedicat a Haiding amb l'orquestra de la Cambra Terrassa 48.
1: Centenars de veïns i veïnes van reclamar diumenge la construcció de l'Hospital Ernest Lluc amb una manifestació de tots els municipis que l'envolten.
0: Prop d'un miler de persones, segons els Mossos d'Esquadra, van manifestar a Ripollet i Cerdanyola per reclamar la construcció de l'Hospital Ernest Lluc i defensar la sanitat pública. També hi van estar representats Badia, Barberà i Montcada i Reixac, entre els altres municipis. La columna de Ripollet va sortir al matí de la plaça Pere IV i es va trobar a quatre cantons amb les mobilitzacions arribades de Cerdanyola, abans de continuar conjuntament fins a Redosa, on està previst el futur hospital. La manifestació va acabar amb la lectura de manifestos per part de representants dels diferents municipis participants en una jornada marcada per les reivindicacions contra les llistes d'espera, la saturació sanitària i els gairebé 20 anys de retards acumulats en el projecte de l'Hospital Ernest Lluc.
1: Acció Fotogràfica Ripollet va fer entrega diumenge dels premis del Rally Fotogràfic Vila de Ripollet Memorial Lídia Forés, una sòcia que va deixar-nos aquest darrer any.
0: S'han premiat 7 fotògrafs. Part d'aquestes proves es va celebrar a la mostra Entitats de Ripollet, on els fotògrafs plasmaven els millors moments en una competició creada en homenatge a Lídia Forés, sòcia morta recentment en un tràgic accident. Els premis atorgats són els següents. La medalla d'or de la Federació Catalana de Fotografia, la millor col·lecció, és per Jesús i Santa Pomar. La medalla FR, millor fotografia categoria mostra d'entitats, per Marta Fassi Vendrell. La medalla FR a la millor fotografia categoria racons de Ripollet, per Pere Esparrac Costa. Medalla FR, millor fotografia de portes de racó de descans. Els premis especials dels socis FR han sigut el primer premi a millor col·lecció per David Matencio, el segon premi per Sergi Veragil i el tercer premi a Francisco del Olmo Sostra.
1: Passem ara als esports.
0: L'infantil A femení del futbol sala Ripollet ha fet història al proclamar-se per segon any consecutiu campiones de Catalunya. Les ripolletenques es van imposar el darrer cap de setmana per 2-1 davant les Corts. Passem al tenis taula perquè el jove palista ripolletenc del club tenis taula Ripollet, Lucas Pardo, va participar en la darrera setmana amb l'equip d'Espanya a la Youth Contender International Platja d'Aro. Lucas va disputar la competició de U13 i U15, destacant a la seva participació de la categoria U13, on va superar la fase de grups i va ser eliminat als bullens de final pel campió del torneig. Per un altre costat, el darrer cap de setmana, el Travel Ripollet va guanyar i ha aconseguit plaça per disputar el play-off d'ascens a la primera divisió estatal, que jugarà el 30 de maig a Cartagena. L'equip femení de duatló del Rua s'ha proclamat campiones de Catalunya en la modalitat de duatló per clubs. Dins els resultats individuals de la prova, Cristina García Morea va finalitzar segona, un resultat amb molt de mèrit en tractar-se d'una esportista de només 15 anys que ha competit en nivell absolut. Aquest dilluns comencen les inscripcions pels cursos intensius del juliol. Tenen un cost de 130 euros per infants de 2 a 13 anys i 100 euros per adults. Les inscripcions restaran obertes fins l'1 de juny. A banda, també del 18 a l'1 de juny s'obriran les inscripcions a l'Escola de Tecnificació de Natació del curs 2026-2027. I ara, com sempre, repassem el calendari esportiu dels equips municipals. En futbol, el Ripollet juga diumenge a casa a les 12 contra el Cardona. El Pajaril visita dissabte a 6:45 al camp del Badia i l'Escola Futbol Base Ripollet juga diumenge a les 12 al camp del Llorença. En futbol sala tenim jornada clau del tercera divisió nacional masculí, que falta de només dues jornades, és líder i visita dissabte a les 7 la pista de l'Olímpic Floresta. En cas de guanyar podria assolir l'ascens el proper cap de setmana aquí a casa. Per un altre costat, el segona nacional femení juga diumenge a 2:45 a casa contra el Xantrea. En bàsquet, el primer territorial femení juga diumenge a 5:45 a la pista del Canyelles i el Copa Catalunya masculí juga diumenge a cosa d'un... a 6:45 a casa contra el Círcul Cotinfi Badalona. És el darrer partit de la temporada. És important la victòria per garantir la continuïtat de l'equip a la Copa Catalunya. En tenis taula ja hem tancat la temporada a falta dels play-offs.
1: Arribem ja pràcticament al final d'aquest flash informatiu, però encara ens queda repassar l'agenda.
0: Comencem divendres amb la trobada del Colbol al camp municipal pel matí. Per la nit, al parc del Norbert Fuster, tindrem nits acústic. Ja dissabte, a 5:45 i a 7:15, tenim les audicions de primavera de l'Escola Municipal de Música. També pel matí hi haurà excursió senderista del centre excursionista a Riusec fins Gandesa. A les 5 de la tarda, al Museu Dona Joc, comencen així les activitats del dia dels museus. També, d'11:00 a 2:00 i de 5:00 a 11:00 de la nit, hi ha portes obertes al cim Molí d'en Rata. De 12:15 a 10:00 de la la nit, taller de bodegons a Vidrà al Centre Cultural. A 11:45, hora petita a la biblioteca. A les 12, presentació del Festín de los Buitres i vermut a la Libre. A les 12, també, tap and roll al pati del Centre Cultural. A les 6 de la tarda, el Museu dona joc amb rols ocults al CIP. A les 7, tenim la inauguració de l'exposició Obert per vacances. Com no, a les 8, tindrem les nits als museus, amb el vespreig també del CIP, i a les 9, Ripodap al Parc del Riu Ripoll. Diumenge hi ha portes obertes al CIP Molí d'en Rata de 10 a 2 i un taller al Molí a les 11. A 11:45, ballada de sardanes a la Rambla de Sant Jordi. A 11:45, al Centre Cultural hi ha cicle de cinema en pantalla gran amb 10+2, El Gran Secret. Jugateques ambientals a Pinatons i Maria Regordosa del Massot, com sempre a 11:45. I també a les 12, visita guiada a l'exposició Obert per vacances. Acabem també a les 12 amb Danza Joven i el passi infalible Proyecto Pueblo al Teatre Auditori, i a les 6 el passi d'adults. Dimarts hi ha l'ExpoArt de 4:45 a 6 al FEDAC Ripollet, a 4:45 Club de Lectura Infantil Gomet Vermell a la Biblioteca, a les 6 conferències de l'Aula Extensió Universitària i audiències públiques al Sistema de Recollida de Residus al Centre Cultural. Dimecres, torn de l'Escola de Salut a 4:45 al Centre Cultural, a 4:45 a la Biblioteca, il·lustra com Issa Watanabe. També a les 6 el Museu endolceix les festes al Cim Molí d'en Rata. A 6:45 hi ha cicle de debats al local i Club Xíclic a la Biblioteca. A les 7 tenim nits de cinema al Teatre Auditori i nova audiència pública al Sistema de Recollida de Residus de l'Institut Escola dels Pinatons.
1: Doncs fins aquí el flash informatiu de la setmana. Moltes gràcies, Marc Batalla.
0: A tu, Toni.
1: Doncs ara farem una pausa i de seguida doncs, ja anem al bloc de les entrevistes.
4: El 91.3, info setmanal. A Ripollet Ràdio tenim un programa molt especial que molts de vosaltres estàveu esperant. Aquest programa només vol portar alegria als vostres cors. El podreu escoltar els primers dijous de mes, a les 7 de la tarda. Deixa't enamorar per l'Eden dels poemes, música i cançons amb Rosa Melània. El 91.3, info setmanal.
1: Doncs ja tenim aquí una nova nit dels museus, o dia dels museus, o totes dues coses. Per parlar-ne, avui ens acompanyen el Roger Balló, regidor de Cultura. Bona tarda.
5: Bona tarda.
1: I també l'Helena Vilalta, cap de Cultura i Patrimoni. Benvinguda també.
6: Bona tarda, Toni.
1: Doncs és qüestió d'una mica donar el titular. El lema d'aquest any quin és, Roger?
5: El lema és una mica... A veure, no ens acaba d'agradar molt, però després ja l'hem adaptat i ens l'hem fet nostre, el de Museu Unint un Món Dividit. Però ja l'hem fet nosaltres per fer que, doncs, que sigui, doncs, que de compartir, de fer, de combregar amb diverses coses alhora, o sigui que ja ens ho hem fet entre els jocs i tot, ja ens ho hem fet. No.
6: Els lemes que venen marcats per l'ICOM sí. Sempre són una miqueta feixucs.
5: Difícils.
6: I a la gent sí. No ens acosta massa als museus, els lemes que posen, la veritat, això ja és una opinió nostra, però... Sí.
1: No hem d'oblidar que això, clar, no se celebra només a Ripollet, una cosa que és a tot Catalunya, és
5: europeu,
1: així.
5: Europeu, no?
1: Sí. I lògicament europeu, i llavors sí. doncs ve un lema que, clar, cada un té la seva sí. cosa, i a més a Ripollet, a aquest nivell, el nostre museu té un perfil molt marcat, que sempre heu defensat, que no sempre doncs combrega el 100% el que hi ha, però bueno, heu fet venir bé d'alguna manera, no? Doncs tenim aquesta nit i dia dels museus, doncs aquest any amb algunes novetats, podem dir que és una mica més potent que altres anys?
5: Home, jo crec que és atractiu, tant per l'exposició, crec que és molt potent, és una exposició molt potent que tenim, a part de que presentem doncs un joc que ja ve d'anys passats, que si vols després ho parlem. A part de que hi ha oferta per tant juvenil com infantil, també per la gent doncs, una mica doncs, de la nostra edat o més grans, com li vulgués dir, això ja. El vespreig crec que agradarà molt a la gent. Hem començat també ahir i avui em sembla que estàvem fent doncs, el tema de les cançons de l'estiu. O sigui que crec que ajuntem moltes coses i molt potents alhora. O sigui que crec que és un cap de setmana que la gent ha de redescobrir el CIP, perquè costa que la gent vingui al CIP, i crec que amb aquestes programacions doncs, és una forma d'acostar la gent a que vingui cap al CIP.
1: Els museus en si per desgràcia, per macos que siguin, no són sempre doncs, els destins prioritaris. Entenc que és com més cultural, com que has de ser, doncs, de tenir tres carreres potser per voler anar a un museu, eh? Sabem que no és així, menys a Ripollet, no? Ara mateix, doncs, què és el que suposa aquesta nit dels museus a nivell de projecció, pel, Helena, pel CIP?
6: Per nosaltres és, seguint la línia que treballem des de ja fa anys, que és acostar el museu a la comunitat, no? Com deies, el prejudici, jo crec que podria ser un prejudici, no?, que es té respecte a aquests equipaments, és que són llocs avorrits, que són llocs on només es preserva la col·lecció, no?, que evidentment és una de les funcions, i una de les funcions més importants, que és la preservació dels objectes en els museus, però també són espais on te passen coses, on són espais per aprendre, per divulgar i per conèixer, en aquest cas, que és un museu local, doncs el territori, no? Llavors jo penso que les activitats que fem, que són molt lúdiques, perquè, bueno, com anirem explicant, no? Estem parlant de jocs, sabeu que hi ha un programa, no?, que és el Museu Dona Joc, al que li estem donant molt impuls, farem un vespreig, o sigui, fem activitats que són activitats lúdiques, però que alhora són activitats per conèixer el nostre patrimoni. I aquesta és una mica amb la línia amb la que nosaltres ja, bueno, ens estem movent, perquè pensem que és la línia que hem de seguir, que hem de marcar. No oblidar la col·lecció, però no oblidar que si justament existeix el museu és per la comunitat, no? No té sentit, si expliquem Ripollet, no té sentit fer-ho sense la gent de Ripollet.
1: Repassem una mica el programa.
6: Sí, tant.
1: Qui, per on començaria? Perquè hi ha alguna cosa ja que ja s'ha fet, per dir-ho així, que hi ha, bueno, l'activitat ordinària habitual.
6: Sí, sí.
1: L'exposició,
6: sí,
1: de fet, ja està oberta.
6: L'exposició està oberta, no està inaugurada, la inaugurem el dissabte, però ja està oberta. No sé, Roger, si vols anar explicant tu el programa o anem...
1: Sí, anem repassant, compartint, com vulgueu.
5: El plat fort, bueno, tenim tant dissabte com diumenge, però dissabte a la tarda la primera activitat, gran activitat que tenim és la del Museu Dona Joc, en el que fem la presentació del prototip, no sé si us en recordeu, que vam fer del manifest de l'any passat, de la meva Ripollet. Doncs presentem el prototip, ja el podrem presentar davant de tot el públic, i farem la presentació, doncs, amb l'artista, la Nora Encarola, i amb els que han col·laborat, doncs, per dur-lo a terme, i aquesta seria, doncs, la primera gran...
1: Un joc de taula, és,
5: Un joc de taula sobre Ripollet.
6: Si recordeu, la manifesta, la Bienal d'Art, Ripollet va participar, no?, a través de l'artista Nora Encarola, que va fer una col·laboració prèviament amb Traça, d'aquí va derivar una acció, no?, ella va guanyar un concurs dins de la manifesta i va haver-hi una exposició que parlava de Ripollet a Sant Cugat. Després d'això, doncs, vam veure que la feina que s'havia fet valia la pena, no?, d'alguna manera transformar-la, i l'hem transformat en un joc de taula. I el prototip es presenta aquest dissabte. Llavors aquest prototip consisteix en repensar, no?, ja us ho explicarem amb més detall el dissabte, però repensar com ens imaginem que ha de ser la nostra població, la nostra ciutat, la nostra vila, no?, la meva Ripollet.
1: Què més tenim?
5: Després tenim, doncs, ja comencem a les 6, pels més infants, em sembla que és com un joc de rol ocult, és com un escape room sobre Hogwarts, els cavallers de la mort a Hogwarts, que ja és, doncs, aquests ja van amb inscripció per poder-hi jugar, que això ja ho farem, doncs, serà com el previ a la programació una mica més adulta, que seria a posteriori. Val? A les 7 fem ja la inauguració, doncs, de l'exposició Obert per Vacances, d'en Sergi Freixas, que ens farà, doncs, tota la inauguració, on ens explicaran, doncs, aquesta, l'evolució del turisme des dels anys 30 fins ara, doncs, a tota la... és una exposició que val la pena veure-la. Hem pintat tota la sala, també inaugurem sala ben pintada i ben maca, i crec que és una exposició, doncs, que tant per la gent del poble com arreu ens serveix, doncs, per fer una anàlisi sobre el turisme, que em sembla que després ja parlarà amb en Sergi perquè ens ho expliqui bé, però vull dir que és una exposició que pot aportar molt, doncs, records de la gent que abans feia, i també a la gent, doncs, per conèixer com era abans.
1: La sala és petita per lo que era aquesta exposició, perquè aquesta exposició estava en el...
6: al Museu d'Història de Catalunya. El que passa que nosaltres hem portat diverses exposicions al Museu d'Història de Catalunya. Intentem sempre prioritzar fer exposicions amb la col·lecció pròpia, amb la col·lecció local, o que parlin de temes de Ripollet. Però també ens agrada portar exposicions que tenen una gran qualitat, produïdes moltes vegades pel Museu d'Història de Catalunya, a vegades d'altres institucions, però que puguem vincular a la història local, no? I aquesta, no sé si recordeu, perquè vam fer Menús de Guerra, per exemple, fa uns anys, val? Doncs aquesta és una d'elles, i llavors el que hem fet ha sigut transformar la sala, perquè la teníem des d'allà fa uns anys pintada amb un gris fosc, i aquesta exposició del turisme ve plena de color, i li hem donat també una volta a nivell d'imatge. I aquesta és una mica la proposta de la inauguració, però que després ve acompanyada...
5: Serveix
6: com una excusa, sí, pel plat fort de la nit, no? que parlàvem abans, és el Dia dels Museus, però nosaltres li donem importància aquest any, sobretot a la nit dels museus, i llavors ve el plat fort, que és aquest vespreig que fem de la mà de la gent de les nits de música.
1: Un segonet, aquesta exposició té algun detallet també de Ripollet? Perquè Ripollet, després li vull preguntar, era un punt d'estiueig també.
6: Era un punt d'estiueig, i el Sergi ha fet una mica de recerca de Ripollet, ens explicarà coses de Ripollet, pot ser que hi hagi algun detall, però si més no ens servirà d'excusa per seguir fent recerca d'aquesta part. Tenim alguna cosa d'entrevistes que hem fet a gent gran i que ens han parlat, no, de que havien arribat aquí segurament estiuejant, no era un estiuejar. Sí que hi havia algunes famílies que venien a estiuejar amb grans residències, no, com podria ser un exemple que el Queixalista, que tenim al carrer Afores, però també hi havia gent de petit estiueig, no, que tenien, doncs, a lo millor fills de menestrals, de comerciants de Barcelona, i que venien a estiuejar aquí a Ripollet. Sí, a la Rambla hi havia molta casa d'aquesta d'estiueig, a la zona que ara pràcticament no queda res. Però sí.
1: I de ben segur nosaltres com a turistes també ens sentirem reflectits, i que
6: segur
1: ens veurem ahir de pixa pins tots,
6: com
1: ens diuen també els que som d'aquí, perquè és veritat que som de, tot i que no ho som directament de la capital, però també
6: tots som turistes,
1: quan vas fora som campfanga també, exactament igual. Doncs ara em parles ja d'aquest vespreig, o el que alguna gent també coneix com Tardeo, que és aquesta festa de cançons de l'estiu, i he sentit també que Sangria.
6: Hem dit sorpresa refrescant.
1: Val.
6: Però sí, pot ser. Sí. Sí, de fet, una mica la idea és, ja fa, sabeu que fa molts anys que col·labora la gent de les nits de música amb la nit dels museus, ja és com un clàssic. Vam parlar amb ells, com sempre, doncs, encantats de col·laborar, però el que hem dit és, dins d'aquest, no, aquest lema que deia el Roger aquesta volta que li hem donat, de museus unint un món dividit, volem unir a diferents generacions. Com ho fem? Doncs amb l'excusa de l'exposició tenim una temàtica que són les cançons de l'estiu. Llavors suposo que haureu vist a xarxes, no, com deia el Roger, que aquests dies estem seleccionant de les 10 dècades anteriors quina seria per la gent la cançó de l'estiu, i aquestes són les cançons que escoltarem, que coneixerem aquell dia, més d'altres. I la idea
5: ha costat,
6: no és...
5: escollir, sí, ha costat tres perquè... per cada dècada n'hi han unes quantes, sí. Sí.
6: I això, llavors ens contarem, doncs, amb algunes sorpreses també de la, evidentment, aquestes nits de música, doncs hi haurà el Rafael López i l'Ernest Banyuls, no? Aquí els hi agraïm, doncs, com sempre, molt, la seva col·laboració, i a l'Àngel. Després hi haurà també el Sergi col·laborant també. I després aquestes sorpreses refrescants, no, que ens acompanyaran en aquesta vetllada, doncs vindran de la mà de l'Albert Romero, que és l'assessor gastronòmic que està en aquest projecte, i amb qui col·labora que l'Alvira també, amb ell. I hasta aquí podemos leer, sí, no? Com dirien, sí. Ja, jo crec que la gent que ho vulgui descobrir, doncs, que vingui aquest vespreig per veure quines seran aquestes sorpreses refrescants.
5: Molt bé. I que veieu que, doncs, tot el que busquem també és amb gent d'aquí, gent del poble, que s'ho sent seu, doncs ho fem, ho adaptem a coses que potser diries, ostres, la nit dels museus, què podem fer? Doncs mira, dintre d'això busquem, doncs, col·laborar amb gent del poble, amb gent que, doncs, que s'estima Ripollet i que, doncs, s'ha de valorar el patrimoni, doncs, tant gastronòmic com de museu, com de tot, i ho fem servir, doncs, aquesta és una excusa per fer-ho.
1: Si no tenim res més, passaríem ja demà.
6: Sí, passem l'endemà. Bé, dic que també estarà dinamitzada la jornada amb la nostra companya Mònica Ariza,
5: sí, la Mònica,
6: que jo penso que farà que la gent s'ho passi bé.
1: Sí. Quina part?
5: La de música, la de moure una
6: la
5: mica...
6: La de moure una mica a l'esquelet.
1: Sí. Ah, molt bé,
5: sí,
1: molt
5: sí,
1: bé.
5: Sí, sí, sí. Aquella ja...
6: L'endemà.
5: Ja, ja està. L'endemà, doncs, ja tenim la visita al taller del Molí d'en Rata, val? Com... Bueno, que més que hi anem fent doncs, fa temps, i després tenim doncs, un altre cop la visita guiada a l'exposició d'Obert per Vacances a les 12. O sigui que ho tenim...
6: Sí, perquè de fet en el dia de la inauguració el Sergi farà una pinzellada sí. per aquesta exposició, però l'exposició dona molt de sí i la visita completa la farem el diumenge al matí.
1: S'ha de reservar en aquest cas per a aquests actes pel vespreig o per l'endemà al matí?
6: No.
1: Només els tallers, l'escape room,
6: sí.
1: no?
6: Sí, a més és obert sí. a tothom, sí. sí. sí. sí. És per, sí, sí. més per un tema de capacitat en el que són les sales de tallers, que ho demanem. Però la visita guiada, fins a màxim 25 persones hi poden haver, si no, més o menys anem gestionant.
1: Molt bé, doncs no volem deixar preguntar-te, Roger, en tot cas, doncs el museu aquest, com funciona i què us agradaria que fos?
5: A veure, creiem que és un espai que creiem que se li ha de donar doncs, molta més importància de la que té. Nosaltres començarem a fer bastantes accions durant aquest any i el que ve per donar vida a tot el que tenim en aquest museu, li volem donar una volta, després també doncs, que sigui un espai també col·laboratiu amb els altres espais que també anirem tenint al llarg dels propers anys, i per tant crec que el CIP és un reclam que hem de donar-li, per exemple, amb turisme anem de la mà per aconseguir doncs, això, doncs, que sigui un espai tant de la gent d'aquí com de fora que vinguin a veure, de donar-li doncs, la importància que té tot el patrimoni local que tenim nosaltres, i a part d'això, doncs, nosaltres ja anem buscant doncs, la forma de donar-li una miqueta més de vida i de donar-li una volta en segons quines coses doncs, per atreure més públic.
1: Helena, hi ha una part que potser molta gent no coneix perquè potser no té fills o perquè potser ja ha visitat, és també aquest reclam que és també escolar. A aquest nivell com funciona?
6: Mira, les visites escolars van estar durant molts anys fent-les. A l'època de pandèmia vam parar perquè vam voler repensar aquestes activitats que oferíem i perquè oferíem unes activitats genèriques i vam voler repensar i vam fer un pla estratègic sobre com havia de ser l'oferta educativa. La idea és aquest curs que ve ja començar a implantar aquesta oferta educativa amb diferents activitats. Una d'elles, per exemple, serà aquest joc que presentem, aquest prototipus, formarà part de l'oferta educativa, però també el coneixement de la cultura popular, que ja l'estem treballant, no?, d'alguna manera de la mà de les entitats, però després hi hauran moltes altres activitats per conèixer els artistes, per conèixer els oficis locals, per conèixer el territori, no? O sigui que estem treballant amb una oferta educativa que pensem que és important que existeixi i que la gent de Ripollet conegui, o sigui, els infants i els joves coneguin el lloc on viuen.
1: Ara, de fet, ja ens acostem, com qui diu, a l'estiu, però es manté en funcionament normal fins a quan?
6: Sí, es manté en un funcionament normal fins a finals de juliol. Farem activitats, ja en parlarem, no?, més endavant, però dius-ho també, doncs, que aquest any els espais de Mancant, que també els organitzem des del museu, doncs el protagonisme el tindrà la col·lecció del museu, no?, que parlàvem dels objectes.
1: El corpus, parles?
6: Sí, pel corpus. Doncs aquesta activitat també li donarà importància a això, no? La idea és que el museu surti al carrer. Després, les activitats que fem a l'estiu, la cultura viu, o Ripollet és viu, que ja portem un parell d'anys fent-ho, hi haurà activitats també en el museu, per oferida sobretot a la gent en general. I
1: juliol, no?
6: El juliol, sí, tant a la gent adulta, que segurament, bueno, ja ho explicarem, però farem unes xerrades, i després també per als casals d'estiu. O sigui que realment l'activitat para doncs l'última de juliol i fins a la festa major, perquè la festa major ja tornem a fer portes obertes, activitats, i organitzem des d'allà tota la part del Mercat de la Vinya.
1: Vull dir que
6: no parem.
1: Molt bé, doncs ara mateix amb aquest reclam d'aquesta nit dels museus a la vista, només donar-vos les gràcies
6: a tu.
1: Doncs amb molta curiositat per aquesta exposició, no només amb molt de color, com has dit, sinó també molt record, segur, per molts de nosaltres, que veurem allà reflectida la nostra vida des de que érem petits i anàvem a estiuejar als pobles dels nostres avis, a després quan hem estat més grans que hem pogut també voltar pel món. Vull dir que segur que veurem a través través de materials, de fotografies i de eslògans i moltes coses que tinc entès que trobarem. Una gran descoberta, aquesta exposició, que així que moltíssimes gràcies. El Roger Balló, que és regidor de Cultura, i a l'Helena Vilalta, que és la cap de Cultura i Patrimoni. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
6: Gràcies, Toni. Bona tarda.
7: El 91.3, Info Setmanal.
8: Arreu, el 91.3. Arreu, que si sona, que no sona. Montserrat, que no sona.
9: A veure, què no sona, papa?
8: Los terneros, aquells que canten, que toquen música, que se, sí, que parlen, que són tres.
9: Però què dius, de terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
8: Això. Però quina hora és, a quina hora és?
9: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
7: El 91.3, Info Setmanal.
1: Aquest dissabte, al Teatre Auditori de Ripollet, arriben les segones audicions de l'Escola Municipal de Música, ni en l'hivern i ni en la primavera, i també, doncs, tot just acabant un curs i ja començant a preparar el següent, la preinscripció que obre ja dilluns vinent. Per parlar de tot plegat, avui ens acompanya a l'estudi la Júlia Barragán, que és la coordinadora de l'Escola Municipal de Música de Ripollet. Què tal? Benvinguda.
10: Gràcies, moltes gràcies.
1: Parlem en primer lloc, si et sembla, si per proximitat de temps, d'aquestes audicions, val, en el Teatre Auditori.
10: Exacte.
1: En què consisteixen?
10: Doncs les audicions nosaltres les plantegem com una manera pels alumnes de compartir la seva, la música que fan, el seu instrument, i una manera de que no es quedi tot tancadet, que a vegades quan està tot dintre de l'aula sembla molt fàcil, estàs tu amb el teu professor, i de cop quan ho obrim té les seves coses negatives i positives. Per un cantó, pues, et fa molta vergonya potser sortir, ensenyar-te i tot plegat, però de cop, quan t'atreveixes, surts, perds la vergonya i ensenyes el teu instrument, pues, amb la teva família, amb els teus amics, amb els teus companys que també fan música, és un moment màgic, que diem nosaltres.
1: Treballeu una miqueta amb aquest objectiu, l'objectiu ja de fer aquesta audició durant l'any?
10: Exacte. Nosaltres no plantegem les audicions com un examen, no s'hi treu nota, no has d'assistir sí o sí, tot i que sempre impulsem els alumnes a fer-ho. I ja, quan s'acosten un mes abans o així, ja comencem a preparar les peces, tant a l'hivern com a la primavera, per presentar-ho a la família.
1: Mm-hmm. En aquesta posada llarg, que és, doncs, una presentació pública, com es diu, fora de l'aula, més en un gran teatre, com el Teatre Auditori de Ripollet, i també, doncs, per la resta de companys de l'escola, que no són del teu grup ni del teu instrument, moltes
10: Exacte.
1: Vegades, i les famílies, no?
10: Exacte, i sempre és superbonic veure la resta d'instruments i fins i tot pels més petits veure com poden créixer, no, els instruments, i veure com pots arribar a tocar en grup, com veus com el teu futur, no?, quasi, quan ets més petitó, i quan ets més gran és una manera molt divertida i és un aprenentatge brutal fer-ho sobre l'escenari, més un auditori com el del Teatre Auditori de Ripollet, que és preciós, de veritat, i lo gran que és, però ens sentim molt acollits.
1: Què és el que podrem trobar? Quin és el programa d'aquestes audicions?
10: Doncs la primera sessió, que és a les 4:30, és una sessió on podrem veure més petitonets. Uh-huh. Començarem amb la sensibilització musical, que són els alumnes, el primer grup és de 4 anys i el segon grup és de 5 anys. O sigui que veurem els seus primers passos en la música. Després ja anem evolucionant, doncs, amb pianos, guitarres, violins, algun cant i també bateries. I llavors en el segon...
1: Tot això als petits?
10: Bueno, sí, petits i ja no tan petits. Mm-hmm. Anem, diguéssim, evolucionant. A mesura que va avançant l'audició, es van anar fent grans els alumnes. I en el segon torn, a les 6:30, ja sí que són ja més grandets i podem veure les agrupacions musicals com el Combo, on toquen, doncs, piano, guitarra, bateria, baix, toquen tots junts, preparen cançons durant tot l'any, i després seguim amb els instruments individuals els mateixos. Guitarra, piano, violins, cants, bateries, una mica de tot, la veritat.
1: De quants alumnes parlem, els que intervindran?
10: Jo crec que deuen ser uns 50 alumnes, si comptem els dos torns.
1: I quin és el perfil d'aquest alumnat?
10: Ja, la veritat és que hi ha de tot. Venim alumnes que fan, estan interessats més en la cosa més clàssica, que pues, ens toquen un Beethoven, un Debussy, un el que sigui, i llavors, en canvi, hi ha altres alumnes que toquen Nirvana, que toquen... O sigui, que tenim una mica tots els perfils, i cap tot a l'escola de música, la veritat.
1: Els més petits, sobretot, van orientats dels pares, no? Tots els cicles aquest comencen tots a petits o es pot començar més gran?
10: Es pot començar quan es vulgui. La música mai té una edat, mai té un moment d'inici. Evidentment, com abans comencis, doncs més sabràs. Llavors, tots els alumnes que comencen ben petitons, de fet, ara tenim grups d'alumnes que ara tenen 6-7 anys i que van començar amb nosaltres a infantil 3, infantil 4, vull dir que van creixent amb la música també.
1: I aquests nens doncs entren de bales, entenc, a tastar una mica, no? I després van, com descobreixen l'instrument que els agrada?
10: Clar, les audicions justament és una molt bona manera de descobrir tots aquests instruments. De cop apareixen a les audicions amb 3, 4, 5 anys, fins i tot 6, que encara potser no han triat instrument. I de cop veuen pues, el piano, la guitarra, com nens molt propers a la seva edat, nens i nenes molt propers a la seva edat, toquen aquests instruments i de cop hi ha alguna cosa que els agafa. En canvi, hi ha altres que ho tenen claríssim des del primer dia, entren amb 4 anys i ja saben quin instrument volen tocar i quasi els hem de retenir de, bueno, un any més, espera't.
1: I quina dedicació té un alumne mitjà, per dir-ho així, li ha de dedicar quantes hores a la setmana a venir a classe?
10: A venir a classe és una hora a la setmana. Uh-huh. Tenim les classes individuals que poden ser des de 30 minuts, 45 minuts o una hora, que aquesta la fas una classe a la setmana, i llavors tenim els grups que són una hora a la setmana, ja sigui de sensibilització, d'inici o de ja, llenguatge musical.
1: Això tot un curs normal, no?
10: Per exacte, entendre'ns. Sí.
1: I això té alguns nivells, entenc, no?
10: Sí, exacte. Comencem des dels més petitons, que fan sensibilització 1, 2 i 3, que van amb les edats, 3, 4 i 5, i després ja anem a inici 1 i 2, i llavors ja comencem amb els llenguatges. O sigui, que a mesura que vas creixent, també l'escola va creixent amb els propis alumnes. Al final és una escola relativament nova, que estem com creixent amb els nostres propis alumnes. De fet, hi ha alumnes que estan des dels nostres inicis i a mesura anem obrint grups amb ells. Llavors, i si trobes que vens a l'escola de música i no tens nivell, no tens grup on entrar per l'edat que tens, potser t'hi poses ja de més gran o el que sigui, llavors tenim els plans més individualitzats, que llavors a la pròpia classe d'instrument també pots fer llenguatge per avançar amb l'instrument i aprendre aquest llenguatge.
1: Una hora a la setmana, perdona la meva ignorància, però és suficient per aprendre un instrument? Entenc que després a casa t'has d'endur deures, no?
10: Sí, o sigui, la música evidentment pot ser tot l'intensa que tu vulguis i avançaràs al teu ritme sempre. Nosaltres no hi ha una... La gràcia de ser una escola de música i lo interessant de l'escola de música és que no has de complir un requisit sí o sí. Potser hi ha un any que, mira, has tingut més feina o t'ha costat adaptar-te al nou curs o al que sigui i has pogut treballar menys. No passa res, no castiguem ni no passes de curs i repeteixes, no és aquest l'esperit. Però, evidentment, com més feina facis a casa, millor. Llavors, la música és molt important en aprendre la responsabilitat de l'instrument, les teves obligacions i fins i tot el teu compromís amb el grup. Quan toques en grup o quan estàs en una classe, el grup depèn de tu, també. És un aprenentatge molt interessant.
1: I quina importància té el solfeig?
10: Doncs és molt important perquè al final estem aprenent un llenguatge nou. Igual que si ens n'anéssim, no sé, a Gran Bretanya, doncs potser hauríem d'aprendre l'idioma per poder-nos-hi comunicar. Doncs en el moment en el que comencem a fer música necessitem aprendre l'idioma i aquest són les notes musicals, el ritme, tot plegat. I això és el que s'aprèn a llenguatge, a inici i on comencen a investigar-ho a sensibilització musical. Llavors, com més música sàpigues, més entens el que estàs tocant i més pots gaudir.
1: També hem vist que treballeu bastant al cant, i que a més col·laboreu amb altres corals. Us hem vist, hem parlat molt poc, parlem sempre d'instruments, però no parlem de la veu. Quina part de l'ensenyament té la veu?
10: Justament jo soc la professora de cant. Per nosaltres, com a escola, és molt important, a part perquè nosaltres tenim una gran història en el món de les corals. És un món que ens interessa moltíssim, i el món de la veu ens acompanya. Al final, la veu és la nostra manera de comunicar-nos, ja no només en la música, sinó en el nostre dia a dia. Llavors, és molt interessant poder desenvolupar el teu vocabulari i la teva veu en el sentit més figurat, la manera de treure la veu, de poder-se comunicar amb el món exterior. Per nosaltres és molt interessant, i no només fem classes de cant a l'escola, sinó que col·laborem amb una coral que normalment fem un concert a l'any, aproximadament, on tots els grups de llenguatge d'inici canten amb aquesta coral. De cop tu treballes coses a la teva classe d'inici o de llenguatge, i de cop t'ajuntes amb tot de gent que no heu pràcticament assajat cap vegada, i de cop tot sona i esteu tots cantant una mateixa cançó. És un moment també molt, molt bonic.
1: I qui forma part, qui és el moll de l'os d'aquesta escola? Qui teniu, qui sou els mestres?
10: Bueno, la veritat és que som una plantilla que ara ja porta un temps bastant, bastant consolidada. Al capdavant de tot el projecte tenim la Sònia Gatell, que està des de l'inici de l'escola de música, i després tenim professors que també estan des de l'inici, com el Quim Aguasca, que és el professor de guitarra i de piano. Tenim el Luca, que també fa classes de piano i de bateria, el Bruno, que justament també fa classes de bateria, el Santi amb la guitarra, la Pilar amb el violí, el Lluís, que està amb el baix, està amb la guitarra, i jo mateixa. Crec que no em deixo ningú, no m'agradaria deixar-me ningú.
1: I parlem d'una altra part, que són els instruments. Clar, hi ha instruments més econòmics, però després hi ha instruments que són cars o molt cars. Fins a quin punt això pot ser una limitació?
10: Bueno, limitació. A l'escola de música tenim alguns d'aquests instruments que els poden venir alumnes que no disposin pues, de violín, sobretot tenim. Si necessites emportar-te'l o venir a practicar, nosaltres tenim justament un projecte que es diu pues, aules d'estudi, i intentem programar i coordinar el calendari perquè aquests alumnes que no tenen, per exemple, una bateria, sempre és complicat, que si vius en un pis petit, pues, potser no t'hi cap, o també és un instrument complicat a nivell de volum i de veïns. Llavors, disposem de certes hores que els alumnes poden venir a l'escola de música a practicar i assajar, també els pianos, si fos necessari. Tots els instruments que hi ha a l'escola de música es poden programar horaris perquè vinguin els alumnes, així que no hi ha excusa alguna.
1: Moltes vegades diu que hi ha, que la música és com un do, qui se li doni bé o qui és bo en la música, o que té oïda, aquestes coses que es diuen, eh? Tothom pot aprendre música i tothom pot tocar?
10: I tant.
1: És una qüestió també tècnica?
10: És una qüestió d'aprenentatge. Sí que és cert que hi ha gent amb una facilitat especial, de cop un do, que dius, ostres, és que li he explicat una vegada una cosa i ja ho ha entès a la primera, ho fa a la primera, hi ha com unes connexions ja fetes. Però aquestes connexions es poden fer sempre. És qüestió d'estudiar, d'anar a classe, de repetir, però tots són aprenentatges. És igual que una llengua, tots som capaços d'aprendre-les, només és qüestió de posar-s'hi.
1: Ens pots parlar de tu? Com vas començar la música?
10: Ostres, doncs jo vaig començar la música justament cantant a la coral. Tenim una coral a Castellà del Vallès, i justament vaig començar en aquesta coral.
1: Que es diu?
10: Es diu Corals Espaiart.
1: Molt bé. Espaiart és l'empresa que té la concessió de l'Escola Municipal de Música. Molt bé.
10: Doncs allà vaig començar des de molt petita. Justament el violí també era un instrument que m'havia interessat moltíssim, i un dia va venir una professora al col·le, quan jo anava, tenia 4 anys, i ens va, bueno, no sé, em va fascinar, em va semblar superinteressant, ens el va deixar tocar, i jo vaig sortir d'allà dient, no, mama, jo vull tocar el violí, vull tocar el violí,
1: no
10: vull tocar el violí.
1: I que no és que et vingui de família, que la teva mare sigui cantant d'òpera, res.
10: Res de res, sóc l'única que fa música a casa meva, no els interessen gaire les arts, de fet, jo no sé, sóc adoptada amb això, deu ser.
1: Molt bé.
10: I així em vaig apuntar i ja no vaig parar, d'aquí el cant després el vaig descobrir a través de de la coral i ja mai més m'ha abandonat. Vaig estudiar teatre, especialitzant-me en teatre musical, i des de llavors doncs, m'he anat formant una mica en tot això. Però vaja, la música, jo diria que... Mi mare sempre fa broma que abans de cantar ja, o sigui, abans de parlar ja cantava.
1: I estàs molt enfocada a l'ensenyament, entenc, no?
10: Bueno, també estic actuant ara justament no estic fent res, però sí, teatre faig bastant per Barcelona, per castellà, alguna direcció que també faig, i també canto en un grup de versions. O sigui que és una mica polifacètica.
1: A més, això també és una cosa molt bona que pots transmetre, no?, aquest alumnat.
10: Sí, justament.
1: Que també connecteu.
10: Exacte. Nivell, no? A part que també a nosaltres ens agrada i creiem que és molt interessant que tots els nostres professors estan en actiu. I hi ha algú que no es pot... que és molt enriquidor de quan els teus professors també els pots anar a veure, tenen experiències actives del que està passant en el món de la música, saben què és pujar un escenari, saben què és posar-se nerviós. Hi ha algú que és molt enriquidor també a l'hora de fer docència.
1: El dilluns vinent comencen les preinscripcions pels alumnes, els que vulguin continuar.
10: Exacte.
1: I després el juny ja és obert a tothom.
10: Exacte.
1: No? Què hem de tenir en compte?
10: Doncs venir a l'escola a parlar amb la secretària, mirar a veure si podem trobar horaris i poc més.
1: Treballeu en horari de tarda, entenc?
10: Exacte.
1: Que són els horaris que tenen lliures els escolars, no?
10: Exacte, sí. Tota l'escola és com extraescolars. Mm-hmm. Llavors tot el que sigui fora, seguim el mateix horari lectiu que les escoles. A partir de les 4 obrim i tanquem a les 8, crec que els divendres pleguem una mica abans. Però veniu en el nostre horari de secretaria, allà la Dana us estarà esperant per buscar horaris i fer un encaixar tot perquè pugueu començar amb la música.
1: I edats? Des de quan?
10: Edats des dels 3 fins que els vulgui.
1: Val, no és només per nens i joves.
10: I tant que no, alumnes, jo tinc alumnes de 60 anys i la música s'adapta absolutament a tot.
1: Et troba gent gran que comença de zero?
10: 100%, sí.
1: I
10: cada dia més, cada dia més tenim alumnes més grans i que de cop diuen sempre he volgut fer bateria, sempre he volgut fer piano i mai m'he atrevit, i de cop quan ja es fan grans diuen escolta, ja deixo anar totes les pors i m'hi tiro, i estan encantats.
1: Llavors no és veritat que a determinada edat ja no t'entra el coneixement?
10: No, per res. O sigui, potser no absorbim la informació tan ràpid, però no significa que no puguem començar i gaudir de la música.
1: I també és molt important aquells autodidactes, no?
10: I tant!
1: Que a més avui en dia hi ha unes eines a internet que fa anys no existien, que hi ha gent amb un talent fantàstic que de manera generosa comparteix els seus coneixements, gent que canta, que toca meravellosament bé, no?
10: Sí, ens hi trobem molt, que alumnes cada cop diuen mira, no he fet mai classes de música o no he fet mai classes de piano o de bateria o del que sigui, de l'instrument que sigui, però sempre segueixo aquesta persona que explica, doncs, i de cop jo investigant no sé què, no sé quantos, i de cop només amb una mica de guia de mira, doncs això ho pots fer així, això ho pots fer així, mira't això, altres són alumnes que creixen molt ràpid i no ho diries mai perquè mai ha fet música.
1: I quin tipus de connexió hi ha amb els ensenyaments més reglats, la gent que després doncs, vol estudiar conservatori i tot això?
10: Doncs des de l'escola de música, qualsevol alumne que estigui interessat en després seguir els estudis reglats, l'ajudem a preparar-se les proves. Justament ara teníem un alumne que s'estava preparant per fer el grau, ara es diu grau professional. En tot cas, sempre qualsevol alumne que estigui, fem reunions per poder encabir a veure com hem de enfocar a les seves classes perquè estigui preparat per presentar-se a l'examen i per poder treure plaça. Llavors, qualsevol alumne que estigui interessat en presentar-se en el grau professional, només ho ha de dir i fem un pla especialitzat per ell.
1: Però són difícils les proves? Clar, estem parlant de proves d'accés, Vull dir,
10: sí, sí.
1: No, només vols entrar, Però...
10: Sí, sí, exacte. Bueno, clar, has d'acreditar, diguéssim, que tens un nivell. Llavors, les proves són d'aquell nivell. Depèn. Si t'estàs presentant a primer de grau professional, doncs tampoc són molt complicades. Qualsevol alumne de l'escola, amb una mica d'inquietud, de feina, s'hi podria presentar.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs recordar que aquest dissabte hi ha aquestes audicions obertes.
10: Exacte.
1: Tothom que ens hagi sentit i que, vull dir, ai, mira, em fa gràcia saber més, conèixer l'escola, també es pot visitar el centre.
10: Exacte,
1: no?
10: I tant, allà estarem.
1: Doncs quan acabeu el curs, per cert?
10: Acabem com el col·le, el 19 és aquest any.
1: Moltíssimes gràcies a la Júlia Barragán, coordinadora de l'Escola Municipal de Música de Ripollet.
7: El 91.3, Info Setmanal.
1: I ara és moment de parlar de l'exposició principal d'aquest dia dels museus, dia i nit dels museus d'aquest 2026, i és la que serà l'exposició principal i durant un temps permanent del CIP Molí d'en Rata. Parlem de l'exposició Obert per Vacances i ens acompanya el seu comissari, Sergi Freixas. Bona tarda.
11: Bona tarda, Toni. Bona tarda, Ripollet.
1: Molt bé, doncs escolta, com es presenta aquesta exposició? Què és Obert per Vacances?
11: Molt bé. Presenta súper. A més, coincideix amb la nit dels museus i amb tota una festa lligada a l'exposició, que és reivindicar la cançó de l'estiu. Llavors farem una mena de vespreig, s'haurà dissenyat una sangria amb i sense alcohol, una mica en homenatge doncs, al boom del turisme, etc etc. O sigui, promet molt. Aquesta nit dels museus i la inauguració de l'exposició aquest dissabte té bona pinta.
1: Molt bé, doncs parlem primer de l'exposició, de què és el que trobarem en aquest espai central del CIP Molí d'en Rata, i després ja mirarem de saber com ho celebrarem.
11: Doncs l'exposició Obert per Vacances és un petit tour, i es diu Obert per Vacances una mica en homenatge a la gent justament que treballa en període de vacances. És a dir, aquella gent que fa que les nostres vacances o el nostre turisme sigui com més agradable. Llavors, per això es titula Obert per Vacances. Obert per Vacances és un projecte expositiu que es va inaugurar en el seu moment en el Museu d'Història de Catalunya, i com tots els projectes expositius en la qual jo formo part, són exposicions itinerants que viatgen, o l'interès per part meva és que viatgen per tota Catalunya. O sigui, perfectament aquesta exposició pot estar igual 10 anys viatjant per tot el Principat. Llavors, el tema és molt evident. Tracta de turisme. I, principalment, la idea original, inicial, era un projecte, tot un projecte que vaig fer jo d'investigació sobre l'origen de les vacances populars o les vacances dels treballadors o de la gent del poble. Perquè estem en un moment turístic que sembla que haguem tocat sostre, en un moment en què hi ha com una gentrificació brutal, turística, i a mi em va interessar estudiar doncs, en quin moment nosaltres, la gent

0: el concepte i la paraula turisme era, com ara dir, intel·ligència artificial. Era una paraula totalment mega exòtica, no, el següent. En aquell en aquella època es parlava de visitants, forasters, però el concepte turisme era una paraula exòtica. I, òbviament, com tu has dit, a finals del segle XIX estem parlant pràcticament dels orígens, el gran tour, allò que la gent aristocràtica i burgesa enviava els seus fills d'aventures per tota Europa. Aquí a casa nostra va passar exactament algo semblant. És les elites, la burgesia catalana, la famosa i coneguda burgesia catalana, va ser la que primera va començar a disposar d'aquest turisme, i realment no va ser, doncs, la gent del carrer, la gent popular, fins a la Segona República, quan va començar a tenir les primeres ofertes turístiques, no? Mm-hmm. Això vindria a ser una mica una supermega sinopsi de l'origen del nostre turisme.
1: No sé si saps que Ripollet era un lloc d'estiueig. Aquí venia gent, sí, de Barcelona a estiuejar, bueno, a Ripollet, a Montcada, a Cerdanyola, que clar, en carruatge tenies un temps en arribar fins aquí. Ara arribes en 15 minuts, però abans suposo que es podien passar tot un matí, no?, per arribar fins aquí, i tenien, sí, aquí les seves casetes, sí, sí, amb jardí i de,
0: sí,
1: més.
0: Sí, sí, sí. De fet, us he posat en una de les vitrines una peça brutal. Us he posat l'anuari del 34 de la Societat d'Atracció de Forasters, on explica com Ripollet era un destí turístic. I ho teniu en una de les vitrines, això. Les
1: curiós, ara ho dius i ara mateix rius, tot i que aquí tenim un hotel, però clar, no ens ho plantegem, que siguem un lloc de destí turístic, com nosaltres ara, sí, al segle XXI ho imaginem. Però després d'aquestes, sí, elites, que una mica, doncs, anaven a descobrir món, una mica, suposo, per aquests grans destins, a Egipte, o anar a França, o anar a fer, doncs, les Amèriques, el que vulguis, no? Però fins després va venir ja un turisme més prêt-à-porter. Quan va començar això?
0: Bueno, doncs, tot, evidentment, ja en anglès, com es diu, un timeline molt clar. A mi, aquí el que realment és interessant és aquest moment, diguem-ne, de fins ara, com deia, fins l'any 30, les elites són les que catalanes són les que fan aquest turisme, acaba la dictadura de Primo de Rivera, comença la Segona República, curteta, hi ha la Guerra Civil. Llavors, aquí el que és interessant des d'un punt de vista a nivell turístic és aquesta primera oferta turística, doncs, que s'oferia a la gent del carrer. Òbviament eren viatges o sortides d'un sol dia, quasi com succeeix amb els caps de setmana. És a dir, fins i tot van començar a aparèixer creuers en aquell temps d'un sol dia, d'anada i tornada, no? Viatges d'anada i tornada, no? Viatges de tren econòmics per fer sortides a la platja, inclús culturals per anar a visitar les excavacions d'Empúries, etc, no? Mm-hmm. Tot això, i fins i tot, cuidado, no hem d'oblidar, que és una de les peces que inèdites o molt poc conegudes, i és la oreneta, no? Suposo que us fixareu i veureu que la imatge principal de l'exposició és una oreneta, mm-hmm, perquè la oreneta és el símbol que representa el turisme popular. A part de que l'oreneta és aquell ocell que apareix normalment amb el bon temps, al distí, no para de moure's amunt i avall, amunt i avall, amunt i avall, com si fos un obrer, i quan s'acaba, doncs, aquesta calor o aquest estiu marxa i no torna a l'estiu, quan es va crear la OTC, l'Oficina de Turisme de Catalunya durant la Segona República, es va adoptar la oreneta com a símbol turístic popular. I ja us explicaré l'exposició, hi ha una anècdota molt divertida que va ser molt polèmica en aquell moment, quan el dissenyador que li van encarregar dibuixar aquest símbol de l'oreneta va fer com una mena de fals i martell, com era molt pro al Partit Comunista, i al principi l'oficina oficial de la Generalitat semblava, doncs, tot un panfleto comunista, aquelles primeres oficines de turisme catalanes, no? Això ja ho explicaré a l'exposició. Llavors, després ve, com ara explicaves una miqueta, aquest exotisme. Quan ve? Justament, doncs, ve una guerra civil brutal. Llavors guanya el règim que va guanyar. No oblidem que en parlaré de les rutes turístiques de Franco, és a dir, Espanya va ser, o el franquisme va ser el primer país en crear rutes turístiques en plena guerra, és a dir, quan encara no s'havia acabat la guerra o un conflicte bèl·lic, ja hi havia destins turístics per veure els fets de guerra, pràcticament l'enemic, mm-hmm, en teoria, tot era propaganda política i de guerra. Doncs el mateix Franco, com venia

0: l'estranger, aquestes rutes de guerra. Això per una banda, i després ja aquest exotisme que deies és quan resulta que comença a ser molt suculent visitar Espanya en ple franquisme, primer perquè era molt econòmic i segona perquè era molt salvatge als ulls dels forasters, no? Era com anar, doncs, a, jo què sé, a l'Amazones ara mateix, per d'alguna manera.
1: Deixa'm que et pregunti alguna coseta més. Abans has esmentat la platja, però la platja fins als anys 60 feia com urticària, no? El que agrada molt a Catalunya era el termalisme, no? Això encara.
0: Sí. A veure, en parlem, òbviament hi ha un apartat, un àmbit a l'exposició que li diem temps d'escudellòmetres i banys de mar, efectivament. Hi havia tot una cultura del turisme de salut. Hem de pensar que les grans ciutats i tot el tema de la revolució industrial, la falta d'higiene i la contaminació i la poca salubritat eren motiu de buscar espais i llocs doncs per sanar-se a nivell turístic, sobretot. Llavors hi havia doncs, aquesta oferta, efectivament, inclús és l'inici del concepte estiueig on es comencen a crear urbanitzacions o miniurbanitzacions properes a balnearis o fonts miraculoses, doncs justament per bàsicament per curar-se a nivell de salut.
1: Ja hem parlat de la part d'aquesta com de les èlits, després doncs, tot el tema de la guerra, etc. Aquí, per cert, a Catalunya, paradores nacionales crec que no n'hi ha, no?
0: Sí.
1: Sí, també en tenim?
0: No, sí, paradores sí, lo que no hi ha albergues nacionales. Mm-hmm. És a dir, de fet, he posat un fulletó original dels albergues. Els albergues eren com un parador més petit i que estava pensant per aquelles elits que ja disposaven de cotxe, aquells primers cotxes que ja circulaven per tot el territori, doncs, bueno, disposaven o tenien com una mena de refugi quasi semi de luxe per aturar-se amb el cotxe i estar un parell de dies. Us he posat un fulletet original d'aquella època, són brutals. Els paradors encara existeixen, eh?
1: Molta gent potser no sàpiga, no sé si en parles tu, però deixa'm que jo també aquí aporti, van haver durant molts anys una mena de refugis per determinats funcionaris, Ministeri de Defensa, sí. L'altre dia vaig saber que allà a la Costa Brava hi ha un castell també que es vol recuperar, que és del Banc d'Espanya, que també s'utilitza doncs, per aquests fins pels propis treballadors, no sé si seran els treballadors rasos, jo penso que seran doncs, determinats treballadors més... que potser no necessitarien que els hi tenia això, però bueno, ja segur que es podien pagar els seus destins propis, però això encara existeix?
0: Sí, és curiós perquè en parlarem a l'exposició i amb la visita guiada, hi ha un moment molt interessant i és que quan durant la Segona República es parla de les vacances obreres i ja durant el franquisme el concepte canvia i es parla de les vacances dels productors i productores. És a dir, durant el franquisme tu passes a ser un productor o una productora. Llavors és quan es comencen a crear les primeres Marina d'Or Ciudad de Vacaciones. És a dir, com una mena de... L'educació i descanso agafa com una mena del mando en aquest... És a dir, o el rol de l'estratègia era molt, molt simple i molt intel·ligent per part del règim. Era controlar els treballadors i com es controla, sobretot en aquest període de vacances. Llavors tenien residències moltes vegades llogades, però també, mira, com aquí, mira, aquest el posarem, no sé si ja veu a la càmera.
1: I tant. Aquí diu Ciudad Residencial d'Educació i Descanso. Això a Tarragona.
0: Sí. Correcte. Això és una corrida de postal, souvenir, típic, prefranquisme, on Tarragona va ser a tot l'estat espanyol on es va crear la primera Marina d'Or, Ciudad de Vacaciones, on encara jo he parlat amb testimonis nens en aquell temps d'on, efectivament, en aquell període de vacances remunerat, per part de l'empresari, el seu productor o productora, doncs tenia uns dies, fixa't, eren ciutats... diguem, amb la seva església, amb els seus menjadors comunitaris, és a dir, hi havia diferents personals que et controlaven en tot moment, és a dir, era... i mostrarem el TripAdvisor d'aquell moment on sortien fins i tot propaganda i nota molt manipulada i a nivell instrumentalitzada de què bé s'estaven aquestes ciutats de vacances creades pel règim.
1: Déu-n'hi-do.
0: De tot això en parlarem.
1: I llavors tu has dit ja que Espanya i Catalunya en particular per proximitat a Europa era un destí com exòtic, és quan arriben allò de les sueques, no?, que deien.
0: Això m'encanta per diversos motius. Una és com, i concretament Catalunya, doncs, òbviament, ens hem d'imaginar en el context de misèria, gana, pobresa, tot tipus de repressió de tota mena. Llavors, com ciutats molt catalanes, doncs en aquest temps de necessitats, doncs reconverteixen totes les seves festes tradicionals i passen, doncs, això, no?, a vestir-se de flamencs, ballar flamenc, nightclubs, és a dir, a vendre toros, a vendre... hem posat una pel·lículeta que es va filmar als anys finals dels 50, Arenys de Mar concretament, i on es veu el municipi d'Arenys de Mar mega transformat, que sembla que estiguis a Màlaga o estiguis a qualsevol poblet d'Andalusia, és a dir, com Arenys de Mar, doncs, evidentment, todo vale, no? És a dir, hi havia una necessitat, hi havia gana, i llavors, doncs, això forma part de la nostra història turística. I aquí, efectivament, si els suecs o els de fora el que volen és paella, toros i rucs amb cantis, doncs ho farem. I això és el que mostrem en aquell, és bàsicament d'aquell temps del boom turístic a casa nostra, concretament.
1: Déu-n'hi-do, tot
0: això. I ja
1: això.
0: No parlo a nivell immobiliari de com es comença a destrossar el litoral, que també en parlem, i com es comencen a edificar aquells mega edificis a peu de platja, a veure qui fa l'edifici més alt.
1: Sí, perquè es critica molt d'altres punts, però a Catalunya que és l'abús de tot el tema urbanístic, de tot el litoral, la Costa Brava està plagada de construccions segurament fora de norma que no es poden ja tirar en terra, però tots les hem vist, no? Molt bé, doncs arriba, com tu dius, aquell moment dels que venien de fora, però quan van ser els de dins que també van voler fer turisme? Sí. Això que va ser quan ja va venir allò del desarrollismo, no?, que li deien,
0: sí,
1: quan ja,
0: correcte,
1: diguem, va, entre cometes, millorar el país, com a mínim a nivell econòmic, i llavors, doncs, el tenir un cotxe, el fer anar de vacances,
0: exacte.
1: era el progrés, no?
0: Exacte, és quan els d'aquí, els nosaltres, ja comencem a disposar d'una miqueta de nivell adquisitiu, ens podem començar a comprar el primer 600 o el primer cotxe, ja no només anem al pueblo o a la casa del pueblo dels nostres avantpassats o familiars, sinó ja podem disposar de fer sortides, doncs, com si fóssim turistes. I llavors és quan, i a més molt divertit aquest àmbit de l'exposició, és quan els de fora, sobretot els que som de ciutat, ens comencen a dir els de Can Fanga, no?, per exemple, i són i com ens veuen, no? Llavors, en aquest cas, a l'exposició vaig adquirir material de l'arxiu, això sí que s'ha dit, de l'arxiu de Palafrugell, on a l'il·lustrador, ai, ara me'n recordo el seu company, Rossi, dibuixava a Palafrugell una tira còmica que es deia La família de Can Fanga, i on era una tira còmica on es veia ridiculitzàvem,
1: sí, sí.
0: Ah, exacte.
1: Es deixaven ridícul aquí.
0: Estressada de ciutat, escapant-se cada cap de setmana als pobles de la costa.
1: Bueno, això encara passa, o a la muntanya. Les cues per anar a la neu i les cues per anar a la platja.
0: Sí, també en parlem d'això.
1: Continua sent.
0: És diferent, parlem del decret llei del 64, quan la picaresca, doncs, el govern es veu obligat, doncs, a obligar tots els restauradors a crear un menú turístic i el plat combinat a les cafeteries, per decret llei, és a dir, els turistes, els restaurants, disposaven d'un menú dissenyat i pensat per ells, perquè no se'ls enganyi. O sigui, tota aquesta picaresca també, doncs, anava en augment, i hi ha moltes anècdotes molt divertides. Llavors, i bueno, tot això ho anem allargant, parlem dels Jocs Olímpics i les primeres marques turístiques, com Barcelona com a primera marca turística i després Catalunya, primer va ser Barcelona i després Catalunya com a marca turística. Parlem de dels orígens de l'Airbnb, que realment va ser les Olimpiades del 92, és a dir, quan la Unió Hotelera, doncs, demanava a tothom que tenia una habitació lliure a casa seva, doncs, que fes d'anfitrió i d'hoteler amb un sou per la Unió, és a dir, fixa't, de fet, aquest és un dels fulletons que posarem, aquest, no sé si se'n veu,
1: sí, el Robi
0: és un amic olímpic.
1: Ostres,
0: és a dir, això són els orígens i els inicis de l'Airbnb. Llavors, i tot això, com s'ha anat estirant, aquest xiclet s'ha anat estirant fins a arribar en un moment on estem, que també ho veurem, de reflexió, que amb això l'exposició al final és un moment d'aturar-se, de reflexionar, on estem convivint entre turismofòbia, Tourist Go Home i Catalunya és casa teva. Llavors, això, per això aquesta exposició va més enllà d'una simple exposició històrica turística, sinó que el que vol, l'objectiu principal és que vol fer reflexionar.
1: El concepte ja el tenim claríssim, hi ha una anàlisi profunda, doncs tota la evolució històrica, però això com es pot veure a nivell, diguem, físic? Com, en què se suporta tota aquesta exposició? Ja hem vist moltes peces supercurioses com doncs, aquestes postals o aquest Kobe, per exemple. Què més es podrà veure allà?
0: Doncs es podrà veure realment el que em permet la sala. Sí, això és el més difícil de tot. Llavors, com he dit, la principal intenció és uns panells informatius, que és com un timeline de l'evolució del nostre turisme, perquè està pensat per tenir veu, tenir opinió sobre el turisme a casa nostra, per poder, sobretot, doncs, tenir molt clar cap a on hem d'evolucionar i no oblidar que nosaltres som els principals turistes a casa nostra. I després diferents peces que des de com els tallers que segurament impartiré el juliol, que van enfocats a una cosa que potser no se li dona la importància que té, però té més de la que ens podem imaginar, que és el souvenir. És a dir, es veuran diferents souvenirs, com han anat evolucionant també de millor a pitjor, del bon gust al mal gust. De fet, llavors hi ha aquesta iniciativa a Ripollet on impartiré una sèrie de tallers per dissenyar el souvenir o record de Ripollet. Oi. És a dir, que la gent de Ripollet pugui o tingui l'oportunitat de dissenyar aquell souvenir que li agradaria regalar o donar a aquell visitant que visita el municipi. No? Llavors està programat uns tallers, una activitat. Com jo vinc de formació de disseny, doncs anem a veure, perquè a vegades, és el que deia, no? Fixa't que una cosa com un nom, com la Costa Brava, s'ha convertit com un nom a nivell de màrqueting i d'estratègia. Només aquest nom ha ajudat a dinamitzar l'economia brutal de tota la Costa Brava en llibres de poesia, en records, en menús, o sigui, imagina't la importància que pot arribar a tenir un souvenir. Ben fet.
1: Doncs ens queda que ens expliquis, doncs, a part de l'exposició en si, que ja es pot visitar, i doncs hi ha una data d'inauguració, el dia 16, abans ens has apuntat alguna cosa, però parla'ns una miqueta de com, diguem, com lluirà especialment en aquests dies dels museus, doncs, aquesta exposició.
0: Doncs aprofitem la nit dels museus amb un vespreig que està doncs molt lligat a la cançó de l'estiu, evidentment. És a dir, llavors, evident, cançons de l'estiu des dels orígens, des dels anys 30, que són per molts grans desconegudes, i sobretot aquell moment de transició, no? De quan la cançó de l'estiu sempre era en castellà, i hi ha un moment que ja per fi es comença doncs a sortir cançons de l'estiu en català. Quines, quan i com sorgeixen i quina és la lletra? I tot això doncs amb ballaruca, amb festa i òbviament aprofitant també com a homenatge dos o tres ítems gastronòmics, com ho comentava abans, aquest disseny d'aquesta sangria especial amb i sense alcohol per la nit dels museus, que també estem buscant un nom que a aquesta beguda, i dos o tres pitxos també dissenyats per l'Albert, cuiner chef d'aquí de Ripollet, doncs ha creat dos o tres petits ítems de menjar molt retros en homenatge a aquella època turística també dels anys 60 i 70, no? Això ho trobarem tot aquest dissabte.
1: Doncs té una pinta boníssima, la veritat també dona gust doncs, des de tu com a creador doncs, sentir doncs, com l'has parit, mai millor dit, i com la gaudeixes també, i per nosaltres també doncs, tots som uns petits turistes, no? Doncs així que segur que ens sentim reflectits en tota aquesta història des del que tu deies, des d'anar al poble, tots els que som doncs, de fills immigrants, doncs tots tenim o hem tingut un poble, a després doncs, quan hem descobert doncs, més enllà d'Espanya, o conèixer Catalunya, que també és doncs, molts llocs interessants, i després doncs, anar a fer el pixapins pels llocs o anar a fer el turista pels llocs, que, i llavors patir la turismofòbia, perquè també quan vas als llocs dius, bueno, si estic criticant el mateix que jo faig, però bé, és una miqueta, és el món actual que és així. Doncs res, ja tenim aquesta exposició muntada dins aquesta nit dels museus. Obert per vacances, ja està obert. Així que moltíssimes gràcies a Sergi Freixas, comissari d'aquesta exposició, per haver-la explicat també.
0: Gràcies, Toni, per convidar-me i gràcies, Ripollet.
1: Molt bé, doncs a gaudir-la. Moltes gràcies i res, com que arriba l'estiu també, bones vacances, eh?
0: Igualment.
1: Gràcies, adeu-siau. Aquest pròxim dimecres 20 de maig hi ha una nova sessió de l'Escola de la Salut, en aquest cas que tractarà cada respiració compta deixar de fumar. I d'això va aquesta entrevista avui amb Lídia Borràs, que és infermera del CAPU i referent de tabaquisme. Moltes gràcies per ser amb nosaltres.
2: Hola, hola, bon dia, bona tarda.
1: Deixa'm que et comenti primer que, segons el canal Salut, hi ha proves que l'ajuda personalitzada i presencial d'un professional de la salut incrementa les possibilitats d'èxit en el procés de deixar de fumar. Tot i això, també hi ha moltes persones que ho aconsegueixen sense aquest acompanyament des d'atenció primària. Cadascú ha de trobar la seva manera, i a l'espai d'avui volem explicar com es dona aquest suport des dels CAP de Ripollet i des del CAP Pinatons. També presentarem un recurs que pot ser útil per a aquelles persones que vulguin provar-ho per elles mateixes, perquè segueix les etapes del procés de deixar de fumar i és la guia d'ajuda per deixar de fumar en 4 passos del Departament de Salut. Doncs amb tot això, en primer lloc, deixa'm preguntar-te com és una visita al CAP aquell primer dia en què un diu vull deixar de fumar.
2: Val, doncs la gent, qualsevol persona que vulgui estigui prou motivada per deixar de fumar, pot demanar visita amb la infermera, i en aquella primera visita sobretot el que intentar és, el que fem és passar el test per veure com de motivada està la persona, si veritable es troba en el moment adequat per ell o ella deixar de fumar, si ho vol fer per si mateixa, perquè hi ha gent que no vol medicació, o si vol medicació, doncs li expliquem quines són les medicacions que estan subvencionades. Hi ha dues medicacions actualment que estan subvencionades que paga a l'usuari el 50%, l'altre 50% el paga la Seguretat Social. Se li explica els efectes, vull dir, s'explica una mica en general tot el que suposa, i sobretot basant-se en la guia dels 4 passos que està feta per la Generalitat, perquè sobretot és el prepara't. Prepara't, se'ls explica en què si t'has decidit, perquè en principi quan ja venen ja s'han decidit, però bueno, i sobretot se'ls explica i se'ls comenta. El que intentem fer és apuntar quins són, que el pacient s'apunti quins són els seus motius per deixar de fumar, perquè durant el procés de deixar de fumar doncs pot tenir aquelles recaigudes, aquelles ganes. Doncs aquí és aquesta llista on ha d'anar a fixar-s'hi per dir, és que vull deixar de fumar per això, per això i per això. Vull dir, és una miqueta que tinguin ells una miqueta a on mirar, a on apropar-se. Se'ls comenta que el dia D, que és el dia en què ell haurà de deixar de fumar, ho ha de decidir ell, vull dir, no és el professional, sinó que és entre els dos, doncs ho pactem. Hi ha gent que et diu, és que vull deixar de fumar el dia de l'aniversari del meu fill. Quan és l'aniversari del teu fill? Tal dia. Doncs ja decidim quan ha de començar a prendre la medicació, perquè quan es comença la medicació, depèn de la medicació que sigui, hi ha uns dies que has de decidir quan deixar de fumar. Vull dir, se'ls explica i es parla amb ells. Aquesta és la primera visita. També se'ls diuen que, depèn de quins, la majoria de fàrmacs per deixar de fumar, tenen un chatbot en el qual se'l poden baixar l'app, i aquest chatbot els pot ajudar quan tenen una recaiguda o quan pensen alguna cosa, ai, que vull, doncs dones al chatbot i el chatbot et pot dir, doncs mira, doncs beu aigua, doncs pensa a fer coses, doncs compta fins a 10, perquè és veritat que les ganes de fumar no estan constantment en el teu cap, vull dir, sempre hi ha uns 10-20 segons, doncs compta fins a 10, a vegades jo els dic, posa't a netejar la cuina, o vés a fregar el lavabo. No sé, és buscar les seves tècniques,
1: no
2: anar
1: a
2: caminar.
1: No sé si són excuses molt bones, però bueno, hauríem de buscar unes altres millors que anar a netejar el lavabo i la cuina. És broma, però...
2: Sí.
1: Ja t'entenc. En tot aquest procés, clar, arriba el moment que tens la primera visita, però
2: Exacte. El
1: pacient està sol després o hi ha més seguiment?
2: Exactament. La primera visita és bé el pacient, a vegades venen els dos, a vegades si els dos fumen, doncs a vegades un sí i l'altre no, intentem doncs que sàpiguen que potser ho ha de deixar els dos alhora, però això sí que cadascú fa el seu procés. Una cosa que els motiva molt és els diners que es poden estalviar, vull dir, fem-lo de la guardiola perquè se'n donin compte del que es poden estalviar. I sobretot una cosa per motivar és que amb aquells diners que els posin en una guardiola de veritat, que sàpiguen els diners que tenen i que es comprin alguna cosa que els agradi amb ells de debò.
1: Una gratificació pel sacrifici.
2: Exactament, dius, ja que no fumes, doncs almenys compra't alguna cosa que t'agradi. Alguns gent diu, és que vull comprar-me un vestit, doncs et compres aquell vestit. Me'n vull anar a sopar, te'n vas de sopar. Un cap de setmana, vull dir, és que hi ha gent que s'estalviaria molts diners. Això la veritat és que els motiva molt. I després sí que es fa un seguiment, perquè normalment el que fem, cada infermera porta els seus pacients en deshabituació, jo sóc la referent, però cada pacient, cada infermera portem els nostres pacients, i se'ls fan seguiments telefònics, la majoria, pactem. Vols deixar-ho ja? Doncs d'aquí 15 dies et truco i pregunto com t'ha sentat la medicació, si estàs bé, si l'has hagut de deixar, si has recaigut. Vull dir, als 15 dies de començar l'inici de la medicació. Que et diu gent, no, és que jo vull començar el mes que ve, perquè l'aniversari del meu fill, cap problema, al mes pactes amb ell quin dia et va bé i truquem. Vull dir, entre 15 dies un mes fem la segona visita, que sol ser telefònica. Als 4-6 mesos fem una tercera visita, que ja és quan ja ha deixat la medicació. Inclús hi ha gent que, depèn de quin fàrmac que dura 3 mesos, fas trucades cada mes, perquè cada mes li has de fer la recepta del fàrmac. El fàrmac que dura un mes, normalment en fem unes 15 dies i al mes, és a dir, que en un mes en fem dues. Vull dir que depèn, cada persona, depèn del tractament que faci, el seguiment és individual. Uh-huh. Vull dir, ho intentem adaptar a la persona. Igual que hi ha gent que em diu, Lídia, no, ho porto molt bé, doncs d'aquí 6 mesos. Lídia, jo, doncs 2 mesos. Vull dir que això sí que solen ser trucades. I com molts pacients són pacients crònics, és a dir, són pacients que ja normalment et venen a la visita una o dues vegades presencial, doncs allà és on acabes de motivar o acabes d'incidir o preguntes què, com ho portes, que ja fa 6 mesos. Sí, sí, Lídia, no fumo. Pues, uh-huh. Vull dir, és una manera també de motivar-los presencialment. I normalment fer un seguiment durant el primer any, perquè quan una persona ha deixat de fumar durant un any seguit, ha deixat de fumar, pot tenir una recaiguda, no passa res. Vull dir, una siga puntual, no passa res, però com que el vas trucant, si durant un any ja no fuma, se li pot posar el diagnòstic d'exfumador, però ens hem d'esperar un any.
1: Algunes dades interessants és que unes 1.500 persones a l'any deixen de fumar a Ripollet, això és una xifra altíssima, i però una altra xifra també molt alta és que unes 200 persones estan en teràpia cada any. Quants professionals sou?
2: Doncs mira, jo et puc parlar de Ripollet Centre. A Ripollet Centre som 8 infermeres d'adults i aproximadament entre les 8 infermeres a un, dos pacients, més els, les teràpies grupals. No diem teràpia, diem sessions de deshabituació tabàquica. Normalment a Ripollet Centre en fem 2-3 a l'any, depèn de la gent que vulgui fer grups, perquè no tothom està disposada a fer grups per treball, per nens, per temps, a vegades no poden, però sí que en fem moltes visites sense grupals, és a dir, amb cada infermera el seu, i vull dir, i els anem seguint, vull dir que sí, que són unes 150-200.
1: Lídia, és un fracàs deixar de fumar, perquè també es deu passar malament després de l'esforç, aquella sensació de no ho he aconseguit i com que sembla que ja no sigui possible tornar a començar, no?
2: A veure, moltes vegades que els diem, apunta't el motiu, no passa res, i ho he tornat a dir, ho repetiré, no passa res, vull dir, per aquella persona que ho ha intentat o que no ha pogut, és un aprenentatge. Ha deixat de fumar durant un mes, 15 dies, ha recaigut, pot tornar-ho a provar, no passa res, perquè ara, quan tu has fracassat, no, però, oi, he recaigut, no passa res. Què ha passat perquè has recaigut? Ha passat això, això. Doncs això t'ho apuntes i t'ho enganxes per la pròxima vegada, saber que si torna a passar, buscar estratègies per no tornar a caure. Normalment, nosaltres sempre expliquem les infermeres a la visita. El procés de deshabituació és sobretot el físic, la dependència física, no deixa de ser una addicció, el tabac, com l'alcohol, com altres drogues. És un mes, són 21 dies de no fer l'hàbit de portar-te la cigarreta a boca. Si tu durant 21 dies deixes de fer aquesta acció, el teu cos, hàbilment, físicament, no té la necessitat de fer.
1: De fet, són 3 setmanes la part de l'esforç, no?
2: Exactament. El problema és la dependència psíquica, la psicològica, que és aquell hombrecito verde, sí, o el demonito.
1: El dimoni, sí,
2: el
1: sí.
2: Dimoni que et diu, ah, fuma, fuma.
1: No
2: fuma.
1: Passa res, vinga, va.
2: Exactament.
1: O les circumstàncies que...
2: Exacte.
1: Ja sigui perquè és un bon moment o un mal moment, tot et convida a fumar, no?
2: Però també hem de pensar que hi ha molta gent que no fuma. Què fa la gent que no fuma? Fan coses, doncs, sí, igual que no, tots.
1: I cada cop més fumar està cada cop més mal vist, està més reconegut que no és una cosa saludable.
2: Gràcies a les noves... les lleis.
1: I les limitacions.
2: Que van sortint.
1: És una mica anar contracorrent fumar, ojo, que cada un pot fer el que vulgui, però és veritat que ara mateix és tot el contrari d'abans, on era tot, doncs fumar era
2: abans era xulo, abans era el guai, abans sí, em feia sí. gran, ara no, ara ha pujat el preu, els preus estan sí, sí. a 6 euros, vull dir, és una borrada. També és veritat que molta gent ha canviat a la cigarreta convencional pel tabac d'alià, que és més barat.
1: Bueno, o ara els vapejadors.
2: I això
1: ja, ojo amb això, eh?
2: Això jo penso que ara tenim aquí el programa
1: mereix
2: amb els vapers.
1: Una altra entrevista.
2: Sí.
1: Doncs ja per acabar, Lídia, convida la gent perquè vingui aquest dimecres aquí en el Centre Cultural aquesta xerrada a les 6 de la tarda.
2: Exacte, doncs mira, la xerrada del dia 20 la portarà...
1: 5:30, sí.
2: Això.
1: A 6:15.
2: Exacte, a 17:30, en el Centre Cultural. Serà una xerrada que portarà la meva companya, que és la infermera referent de tabac del Cap Pinatons, amb la Rebec, que és la referent de benestar emocional que cada ambulatori tenim, cadascú tenim una, i parlarà i explicarà sobretot el que és una addicció, perquè no hem de deixar de pensar que el tabac és una addicció. Qui fuma és perquè està enganxat a aquesta substància. Per tant, s'explicaran quins són els mecanismes perquè una persona, o que provoca el tabac, que la persona li agradi tant i s'enganxi i li costi tant de deixar-ho. I després intentar fer entrevista motivacional, és a dir, que cadascú que vingui a la sessió pugui sortir amb aquella motivació pròpia, perquè cadascú té la seva, per poder deixar de fumar. També intentarem parlar de la guia dels 4 passos, no? Que seria el decideix-te, el prepara't, el dia D és el dia que tu decideixes deixar de fumar, i després el mantenir. Que el mantenir pot ser la més difícil o no, vull dir, depèn del que t'hagi costat o no deixar de fumar. Hi ha gent que està super contenta quan ho ha deixat, ahir mateix em vaig trobar una senyora que porta 3 mesos sense fumar, està super contenta, ho van deixar els dos, el marit i ella, i molta gent està motivada per deixar de fumar pels fills petits, sobretot la gent, m'està venint molta gent de 36-40 anys que tenen els fills de 6-8-10 anys i volen deixar de fumar pels crios, perquè els crios, mama, per què fumes? Papa, no vull que fumis.
1: Doncs hi ha mil raons per fer-ho i sí. Totes elles, doncs, amb el suport dels serveis de salut d'aquí de Ripollet, doncs els acompanyeu, en aquest cas tu com a infermera del CAPU i amb la resta de professionals, així que donem les gràcies per acompanyar-nos i donar ànims a totes aquelles persones que s'ho estan plantejant.
2: Sí.
1: Que només pel fet de plantejar-s'ho ja estan deixant de fumar.
2: Sí, sí.
1: Així que moltíssimes gràcies.
2: Molt bé, moltes gràcies a tu.
3: El 91.3, Info Setmanal.
4: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
3: El 91.3, Info Setmanal.
1: 46 minuts i arribem a les 7 de la tarda. Avui amb un informatiu molt carregat de notícies, una miqueta ajustats de temps. L'haurem d'allargar un pelín per donar cabuda a tots els nostres convidats. I ara és el torn del Marc Mata de Tot Ripollet al Dia. Bona tarda.
5: Bona tarda, Toni.
1: Aquí amb la taula de premsa i a més parlant de moltes coses que estan passant a Ripollet.
5: Sí.
1: I algunes que surten i unes altres que sortiran. Anem a veure amb les que ja són públiques.
5: Sí, una tarda ben carregada d'actes, notícies i de tot.
1: I de tot. Doncs avui, per començar, tenim tots els ulls posats en aquesta nit dels museus o dia dels museus que tenim aquest cap de setmana. Per cert, aquest quadre és de l'exposició aquesta dels tallers?
5: Sí, és un dels quadres que està exposat, em sembla que fins demà, i que es pot visitar doncs, a la sala d'art.
1: De l'escola d'adults, no?
5: Del Centre
1: Cultural. És que jo m'havia fixat en aquest quadre.
5: Sí, és un dels quadres de... exposats allà, aquí. Ara.
1: Molt bé, doncs el tema del primer tema principal és justament això, El Dia dels Museus i bé, doncs que a més té com el seu marcat segell propi, no?
5: Sí, ja des de fa anys, no?, que se celebra aquest dia i que es vol donar molta importància, tal com deia el regidor i la tècnica de patrimoni, també la regidora Eva Herrera, doncs es vol donar molta prioritat a la música, al joc i al turisme, que serien els tres elements claus, i també es vol arribar a tot tipus de públic que possiblement no van mai als museus o igual no saben que a Ripollet tenim un museu, que és el Molí d'en Rata, però que també es poden veure exposicions en altres llocs, no? com el Centre Cultural. I la veritat que també amb participació de diverses entitats, com per exemple l'Associació d'Espectadors amb aquestes nits de música.
1: Però m'han dit que hi haurà sangria. Perquè com agafen les cançons de l'estiu, també serviran sangria. No sé si hi haurà molts litros de sangria, però bueno, vulguis que no, això és sempre és un reclam. I després tenim el joc aquest de la meva Ripollet, que l'han convertit en joc de taula. Això és allò del manifesta.
5: Sí, la veritat que està molt interessant, no? Però que em sembla que en aquesta activitat cal inscripció prèvia.
1: Sí, sí, sí. Molt bé, doncs també tenim manifestacions. Comencem, i crítiques i denúncies. La primera d'elles, la sanitat pública, que va tornar a reunir gent de tots els municipis, diguem que esperem amb candeletes a l'Ernest Lluch, que va a més ser com molt molt participativa, no?
5: Sí, fa un any ja va haver-hi una, que vam coincidir tots dos allà cobrint-la, però és que aquesta va ser encara
1: més gran,
5: perquè Cerdanyola, per exemple, va comptar amb diverses entitats culturals, Batucada, Castellers... i Bastoners, que no em deixi cap, i la veritat que amb la mateixa reivindicació per una sanitat pública, però també la reclamació de l'Hospital Ernest Lluch, que fa 20 anys que es porta reclamant, i va aplegar veïns dels 5 municipis afectats, però amb el suport també d'altres municipis del Vallès com Terrassa o Rull.
1: Tenim temes polítics, decidim que està sorprès pel rebuig a la moció que acaben presentant per millorar les escoles, i el PP, que també continua defensant que hi ha molta inseguretat a Ripollet. Deixa'm també parlar d'aquesta activitat que van fer dels... les titules, Stoppelstein? Sí, exacte.
5: Sí.
1: Que es veu que va ser molt, molt participativa aquesta, no?
5: Sí, jo no vaig poder estar, però sí que m'informaven des de l'entitat, que va ser encara més multitudinària que la de l'any passat. També van comptar també amb diverses participacions d'alumnes, i van anar passant per alguns dels punts on hi havia algunes de les Stolperstein, una mica complicat de pronunciar.
1: S'ha d'aprendre l'alemany per aprendre'l. Escolta, i acabem, deixa'm que et destaqui aquesta entrevista, que de fet és el tema, no? El tema del dia, el tema de la setmana, el tema, jo diria, del mes, les vagues de l'ensenyament, que per cert, no hi ha acord.
5: No hi ha acord.
1: De moment.
5: Això, de moment, segons hem pogut saber aquest migdia, després de la reunió que hi ha hagut entre el departament i els sindicats, i sembla que dimarts que ve hi haurà una altra trobada entre sindicats i departament, coincidint amb la manifestació, amb la vaga que hi haurà aquí, al Vallès Occidental, al Vallès Oriental. I això, nosaltres parlem amb dos docents, amb el Manel Casado i l'Edgar Gandia, que ens expliquen com està la situació, que fa temps que demanen que se'ls escolti i que no tenen por amb aquestes filtracions de Mossos a les assemblees, i que senten, però que el que senten és vergonya que això passi.
1: Molt bé, Marc, això, i a l'Eloi Isert, que té la seva secció, que ja heu recuperat, i res, ja en 4 dies tenim la pròxima. Ara tenim la inauguració dels nous locals del Club Tenis Taula Ripollet, també hi ha l'inici de tota aquesta precampanya electoral de Decidim amb les assemblees aquestes que fa als barris, vull dir que això passa en uns minuts també a Ripollet, així que moltes gràcies, la setmana vinent ens ho expliques, vale?
5: Gràcies a tu.
1: Que vagi molt bé. El Marc Mata de Tot Ripollet, el dia que ens visita com cada setmana aquesta taula de premsa. Nosaltres ara fem el relleu de convidats i de seguida entrarem aquí a les flamants campiones a una, com a mínim en representació del futbol femení, aquest infantil B de l'Escola de Futbol Base Ripollet, campiones de Catalunya.
3: El 91.3, Info Setmanal.
6: En sets amic dels llibres, com si encara no has descobert que t'encanta llegir, els divendres de 7 a 8 del vespre és el teu moment. Posa't còmode, relaxa't i escolta Temps de Llibres. Un programa pensat per gaudir dels llibres i oblidar-te dels problemes.
7: Va, cago en la mare que et va matricular!
6: Temps de Llibres, el programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre.
8: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
9: No te quedes atrás
8: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
9: En Top Música Nueva.
8: Todos los lunes a las 9 de la noche, aquí en Ripollet Radio.
10: Si te gusta la música electrónica desde sus comienzos hasta la actualidad, entonces te gustará Electric Café. El programa de música electrónica, así en general. Cada segundo y cuarto jueves de cada mes, de 9 a 10 de la noche, tienes una cita en Electric Café. Y si se te olvida, no pasa nada, porque podrás escuchar cada programa una y otra vez en la web ripolletradio.cat. Bueno, siempre y cuando te guste la música electrónica, claro.
3: El 91.3, Info Setmanal.
1: ...52 minuts sobre les 6 de la tarda... camí del final del programa amb els darrers convidats... i avui estem de celebració... perquè ens acompanya a l'estudi la Martina Sicora. Què tal?
11: Molt bé.
1: Ets jugadora de l'infantil B femení. Jo avui he preguntat, infantil com d'infantil? Bueno, infantil ja no tan infantil, però bueno, eh? Quina edat tens?
11: 14.
1: 14 anys, molt bé. Fins a quina edat és infantil?
11: Fins als 14.
1: Fins als 14. Vull dir que ja estàs a punt ja de sortir d'aquí, però bé, te'n vas por todo lo alto, eh? Flamants campiones, tu i les teves companyes de Catalunya, no?
11: Sí.
1: Què tal? Contenta?
11: Molt.
1: Com et vas sentir en saber que guanyàveu la Lliga?
11: Realment molt contenta per tot l'esforç que vam fer entre totes i molt orgullosa de tot.
1: I a més amb Cerdanyola, l'últim partit, no?
11: Sí, bueno, el penúltim, però van guanyar la Lliga a Cerdanyola.
1: Vull dir que ja, mejor impossible, perquè sí. Tu ja saps sempre aquí el pique Cerdanyola-Ripollet, eh? No sé si els hi sentaria molt bé amb elles, però bueno, és igual, algú ha de guanyar, que es diu, no?
11: Sí.
1: Què recordes aquest partit? Hi havia molts nervis o què?
11: Uf, al principi anaven calmades perquè realment ja... Els entrenadors confien en nosaltres molt, teníem tota la coordinació de la nostra part i va anar molta gent a fer ànims a tot l'equip i el partit va ser intens, la veritat, però jo el vaig veure bé.
1: Sé que després ho vau celebrar, no?
11: Òbviament.
1: Què veu fer? Perquè jo crec que us vaig veure per Ripollet liant-la per aquí amb música, pot ser?
11: Sí.
1: Això va ser espontani, suposo, no?
11: Sí, o què? Perquè una noia del nostre equip portava un altaveu i anàvem l'altaveu a top.
1: I estàveu de subidón total, no?
11: Sí.
1: Bueno, es va enterar tot el poble, eh?
11: Sí.
1: Jo estava en una terrassa, us vaig veure passar i, que, i la gent deia, han ganat, han ganat. Molt bé, doncs l'enhorabona. Paco, tu ets l'entrenador.
12: Sí,
1: correcte. L'enhorabona també per la part que et toca.
12: Moltes gràcies.
1: Com és gestionar un equip com aquest? Ara bueno. Fàcil, clar, perquè esteu de
12: sí, sí, la veritat que,
1: pujada, no?
12: La veritat que hem tingut molta sort amb aquest grup de nenes, de grup humà, de futbolistes. Però primer persones i hem tingut molta sort perquè s'han portat, bueno, entre elles sempre s'han portat, han sigut amigues sempre, fora i dins del camp s'han entès molt bé i són amigues, s'han fet amigues fora i dins i al final això amb un grup així que són amigues i ho porten bé, és molt fàcil.
1: Són amigues i es porten bé amb l'entrenador, perquè
12: sí, correcte,
1: amigues
12: correcte.
1: I portes malament totes amb l'entrenador.
12: Correcte, sí, sí. No, però la veritat és que ha sigut un any perfecte.
1: Quines edats tenen, les més petites a les més grans?
12: Les més petites tenen 13, les més grans 14.
1: Vull dir que no hi ha molta diferència,
12: no. L'únic màxim diferència és un any, però molt bé.
1: Molt bé. Cristian, tu ets el... Espera't, que aquí lo tengo apuntado, el coordinador.
13: Coordinador de futbol femení.
1: Vale, exacte, el coordinador del futbol femení de l'escola base, futbol base Ripollet. Sou dels equips més potents en futbol femení de Ripollet, heu participat a la Sweet Cup, ara aconseguiu aquest títol, doncs quina és la importància que té doncs, la secció femenina en tot el vostre funcionament?
13: Bueno, la veritat és que és molta en número de jugadores ara mateix i bueno, i crec que al final, com el futbol femení en general, gràcies a, per sort, a tot el món i a Espanya i de més, està creixent moltíssim i comença a tenir repercussió, doncs la veritat que això també ens toca a nosaltres i també ho estem aconseguint, doncs això, èxits a lligues, la veritat que no ens podem queixar. Portem 4 anys i ho parlàvem quan ells van aconseguir això, que portem tots els anys fent o un ascens, portem crec que 3 lligues, dos ascens, i ostres, dius, en 4 anys tenim més èxits que temporades i ostres, això és molt xulo i hi ha molta feina també al darrere, també hi ha coses que no surten sempre com volem, però bueno, al final és fruit de que hi hagi moltes nenes i de que ho facin molt bé.
1: Noteu un major interès i coneixement pel futbol femení ara que fa uns anys?
13: Sí, la veritat és que sí, la veritat és que sí, al final és que això és el que et dic, són 4 anys, abans no hi havia, sí que hi havia hagut un juvenil, hi havia un equip, hi havia equip sènior i de més, però de futbol base, alevins, infantils, cadets i de més, clar, no hi havia fa 4 anys només, i al principi doncs sí que al final crec que era una cosa nova i ara estan integrades completament, al final fan partits entre els nois i les noies, menys Benjamí, hi ha nenes Benjamí, però no tenim la categoria Benjamí, que és la que més costa a tothom, però la resta tenim un o dos equips a totes les categories.
1: Llavors... Paco, és diferent gestionar un vestidor femení que masculí?
12: És diferent, però perquè són nenes i nens són diferents, són un caràcter diferent, però bueno, també a l'hora d'aprendre, a l'hora de captar una mica tot el que vols explicar, sí que jo he notat que he estat als dos costats, amb nenes i amb nens, que les nenes sí que ho empapen abans i ho aprenen abans i es veuen que tenen moltes ganes d'aprendre i la seva evolució es veu molt més ràpida que els nens, la meva opinió, no tinc molta experiència tampoc, però el que he vist jo, que les nenes ho agafen abans i l'evolució és major en menys temps.
1: Martina, quan vas començar tu al futbol?
11: L'any passat va ser la meva primera temporada. Uh-huh. I de l'any passat espero que hi hagi molt...
1: Però vas començar de gran llavors, no?
11: Sí.
1: I per què no havia jugat abans? O havia jugat però no havies decidit entrar a cap club?
11: Realment, de petita vaig fer futbol sala, però després vaig provar uns altres esports i jo un dia li vaig dir a la meva mare vull jugar a futbol, vaig anar a provar, amb la meva germana ens vam apuntar les dues i ahí seguim.
1: Tu saps que abans era molt estrany, perquè hi havia molt poques jugadores femenines. Ara fins i tot doncs, celebrem quasi tant el Barça femení com el masculí, no?
11: Sí.
1: No tant encara, però bueno, no. Per desgràcia. Però diguem, et va costar davant de les amigues i de més dir que tornaves a jugar a futbol?
11: No, perquè realment hi ha una companya meva de classe que l'entrena el Cristian i jo vaig començar en el club gràcies a ella i que jo també tenia amigues ahir i realment no, és com, jugo a futbol. Uh-huh.
1: Vull dir que està molt normalitzat per entendre's,
11: sí, sí.
1: No? I quines són les teves referents?
11: com jo jugo de central, m'agrada molt Sergio Ramos.
1: Uh-huh.
11: I
1: de dones?
11: No tinc...
1: No, hi ha alguna jugadora bona que hi hagi?
11: Bueno, Aitana Bonmatí, bueno,
1: Alexia... La super, no?
11: Sí.
1: La super, eh? Aquestes ho tenen tot, eh? I què t'aporta tu al futbol, Martina?
11: Valors, sobretot, i, no sé, companyerisme i coses d'aquestes.
1: Que ho passes bé, en definitiva,
11: sí.
1: No? I la competència en el futbol femení és diferent a la de masculí, perquè masculí ja ho sabem el que és. Moltes vegades potser més violència, més tal...
11: Bueno...
1: Us salveu vosaltres d'això o també hi ha de tot?
11: Depenent del partit, hi ha menys pique o més, però jo crec que estem com més salvades de moment. Crec.
1: Vull dir que en tot cas vosaltres sou més de com hauria de ser el futbol, no?
11: Sí.
1: Molt bé. Cristian, l'any vinent tindreu dos infantils a primera, a banda teniu els equips de cadet, l'Alaví, té molt futur la secció femenina, l'entitat?
13: Home, jo crec que sí, que la veritat és que ara mateix crec que és el millor moment en quant a categories a nivell, perquè al final això serà la cinquena temporada en futbol femení, I, ostres, jo crec que sí, que ara mateix estem al millor moment, però és veritat que hem de continuar, doncs, com vam agafar Martina, per així dir-ho, que fèiem uns portes obertes també amb col·les perquè vinguin, per donar-nos a conèixer, i és el complicat del futbol femení, al final, que les més petites siguin les que comencin, les que ja estan, doncs en general molt bé i aconsegueixen moltes coses i continuen, però hem d'apretar amb això, en què continuem venint i que les petitones, doncs, comencin a fer futbol també.
1: Objectius una mica per la nova temporada?
13: Bueno, jo crec que consolidar el que tenim, estem també estudiant, perquè en futbol femení, com no estem encara a nivell de categories i tal, al nivell del masculí, la temporada vinent apostaran més per l'infantil de futbol 11, que encara juguen a 7, llavors no sabem què fer amb aquestes categories, perquè potser la federació les treu o no val la pena ja, i potser fan el salt ja a jugar a futbol 11 com fan els nois, i aquesta és una mica, intentarem salvar també un cadet que també tenim a primera, es queden dues jornades, si el salvem, doncs bueno, intentar disfrutar al màxim amb el cadet, que l'infantil futbol 11 comenci a jugar el millor possible, que els entrenadors les formin en futbol 11 i ser una mica pioners també amb això del futbol 11. I res, i si el cadet no està, doncs intentar pujar a categoria. Aquí tenim a Martina, que hauria de donar aquesta dada, que Martina porta dues temporades i no ha jugat cap lliga, les ha guanyat les dues, que és una cosa que jo com a jugador mai he guanyat cap lliga, i ella feia amb la dada quan van ser campiones, que ha guanyat les dues, amb el cadet de futbol 7 i amb...
1: Llegaria més a del Santo, que sí, diu,
13: sí. Llavors l'any que ve té que fer una altra.
1: Paco, no sé si lo de les renovacions ja estan en marxa o no, però en qualsevol cas, com enfronteu l'any que ve?
12: Seguirem,
1: la pròxima temporada
12: seguirem amb el futbol femení, jo i el meu company Hugo, que avui no ha vingut, l'altre entrenador que vam aconseguir l'ascens, bueno, el campionat de Lliga aquesta temporada, seguirem, i en principi si tot va bé, i jo crec que sí, estarem a l'infantil futbol 11 i bueno, i sempre estem una mica si hi ha que fer un cop de mà a l'altre equip o hi ha que ajudar el que sigui, estarem a disposició del club i del que faci falta.
1: Alguna cosa que voleu comentar abans d'acabar?
13: Bueno, al principi això, el tema de la captació, que ara estem a portes obertes, llavors dilluns, dimecres i divendres a partir de les 5 les més petites a la 20, i després va pujant 5 a les 6 les infantils, a les 7 cadet, a les 8 juvenil, i que això, tenim les portes obertes i totes les nenes de Ripollet o voltants que ens vulguin conèixer, i vulguin conèixer jugadores com Martina i de més, i els nostres entrenadors al club sencer, doncs, que portes més cobertes perquè continuem venint, i a la secció de masculina també tenim portes obertes.
1: Que jo recordo quan això començava, que allò que no anava ningú, o començava sí, a zero, totalment. De zero,
13: clar, nosaltres vam començar una Setmana Santa i el primer dia crec que zero, el segon dos, i bueno, mira, ara som 100, no sé quantes som, 130 o 140 noies al club.
1: Això és molt, sí, molt, sí. Molt. Martina, tanquem amb tu, va. Quin missatge llançaries a les noies que no s'atreveixen a jugar a futbol, que igual s'ho miren per la tele o saben de vosaltres, que són les, ara mateix, i més campiones? És que, clar, pot ser una referent també a Ripollet, no? Què els diries a aquestes noies?
11: Que...
1: O nenes?
11: Que si poden jugar, que ho facin, que no tinguin vergonya, perquè per mi és el millor que m'ha donat la vida, a part de la família, els amics i tot això, i que aprofitin sempre que poden jugar a futbol o a l'esport que sigui.
1: I que vagin a les que es presentin, no? Sí. Que vagin a l'escola i que s'apuntin, no? Vull dir que, doncs res, poc més a dir que l'enhorabona a tots tres, a totes les companyes que heu guanyat, i a les altres que no han guanyat, però que estan ahir lluitant, i res, i desitjar-los doncs molta sort, que vagi tot molt bé, i en qualsevol cas, doncs, un èxit conegut, un reconegut, merescut, eh? Doncs moltíssimes gràcies avui que hem tingut aquí a l'escola de futbol base Ripollet, parlant d'aquesta secció femenina, en aquest cas d'aquest infantil B que ha guanyat, avui amb el Cristian López, amb el Paco Tinoco, que crec que no havia dit ni el teu nom encara, i la Martina Sicora, que és jugadora i representant avui del seu equip, campiones amb l'infantil B de Catalunya. Moltíssimes gràcies. I nosaltres ja marxem, res, uns instants pel comiat. Marxem. Els protagonistes d'aquest info setmanal d'aquest 14 de maig han estat l'Escola Municipal de Música per les audicions i l'obertura de les inscripcions, amb la seva coordinadora, la Júlia Barragán, la nit dels museus i la inauguració de l'exposició Obert per Vacances amb el regidor de Cultura, Roger Balló, la cap de Cultura i Patrimoni, Elena Vilalta, i el comissari de la mostra, el Sergi Freixas. Seguidament hem parlat de la pròxima sessió de l'Escola de la Salut per deixar de fumar amb l'infermera Lídia Borràs, i hem acabat amb l'Escola de Futbol Base i l'Infantil B Femení, flamants campiones de Lliga, amb Cristian López, coordinador de futbol femení, el Paco Tinoco, entrenador de l'equip, i la jugadora de l'Infantil B Femení, la Martina Sicora. I en el flash informatiu inicial hem parlat del ple extraordinari d'avui, hem vist les novetats del servei del mercat de treball de Ripollet Impulsa, així com les inscripcions dels casals d'estiu. En clau política hem abordat les crítiques de Decidim a la desestimació de la seva moció de l'educació i el cicle d'assemblees que enceten aquest partit just avui. També la roda de premsa del Partit Popular sobre la inseguretat ciutadana a Ripollet que denuncien. En l'apartat cultural hem tingut la votació en marxa del nou cartell de la Festa Major de Ripollet i el Dia Internacional dels Museus, que és aquest cap de setmana. També de l'assemblea que se celebrarà de la plataforma d'entitats de Ripollet, i hem repassat el darrer cap de setmana amb la ruta de les Stoppelstein, els actes del 30è aniversari de Bruixes i el 10è aniversari de l'Escola de la Ciutat Coral al Vallès. No, de la... Sí, exacte. A més de l'entrega dels premis del Rally Fotogràfic, de l'Acció Fotogràfica i la manifestació de la sanitat pública. I en esports hem tingut l'èxit del Campionat de Catalunya de l'Infantil Femení de Futbol Sala Ripollet, els resultats de Lucas Pardo i del Rua, amb la qual ho fa femení, així com les inscripcions dels cursos de natació. I amb això ja acabem. Hem fet aquest programa. El Jordi Puy, el control de so, la realització de vídeo i el streaming, i a la redacció el Marc Batalla i la Judit Josa, i a la producció i presentació aquí els ha parlat Toni Miralles. Moltes gràcies per la seva atenció i fins la setmana vinent. Adéu-siau.
14: Ripollet Ràdio.
1: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
14: Ripollet Ràdio.

0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet Ràdio.
1: El setè art de Thalia, el cinema i el teatre amb Joana Raja.

Hola, què tal, amics? Molt bona tarda. Ja estem amb tots vosaltres una setmana més per acompanyar-vos en directe fins a les 9 del vespre amb aquest programa El Setè Art de Talia, que espero que sigui també el vostre. Qui us parla és la Joana Raja, i si puc fer-ho és gràcies al nostre tècnic, en Jordi Puig. Avui tindrem cinema, tindrem teatre i tindrem molta música. Fa pocs dies es van anunciar les nominacions als Premis Tony, que s'entregaran a principis de juny. Premis Tony de teatre, i aprofitant la circumstància i d'allò, doncs anem a escoltar, intentarem escoltar alguns dels musicals que estan nominats. Començarem per un dels que a mi més m'agradaria. Després parlarem de les nominacions amb l'apartat de teatre. Ara començarem només escoltant un dels que té més nominacions, en total de 12, competint amb un altre que és de Los Boys, és el musical Schmigadoon. Aquest és un musical que, de fet, prové d'una sèrie de televisió que té com a mínim 2 temporades que s'han pogut veure al nostre país. I el Schmigadoon, que es va estrenar el 2021, és d'una obra de Cinco Paul i Ken Darius. Llavors, això s'ha traspassat a Broadway, i aquí el que està tot vinculat és el Cinco Paul. De fet, què és Schmigadoon? Doncs Schmigadoon és una sèrie de televisió en la qual tenim una parella que un dia, doncs, quan surten de Nova York, van en una excursió i travessen un pont i es veuen situats en un món fantasiós, perquè de fet aquest és Schmigadoon, el títol B del musical de Broadway de Frederick Loeff i Alan J. Lerner, Brigadoon, que es va estrenar a Broadway el 1947 i del qual Vicente Minnelli, quan ja estava la Metro-Goldwyn-Mayer a principis, no sé si va ser el 54 o 55, va fer un estupendo musical amb Gene Kelly i Sid Charisse, que era la mateixa història. I després s'ha continuat representant els escenaris. L'any passat mateix de Brigadoon va haver-hi un excel·lentíssim muntatge. Va ser l'any passat o fa 2 anys, ja no me'n recordo, a l'Open Air de Londres, fantàstic, crec que va ser l'any passat, sí, l'estiu de l'any passat. Bueno, en qualsevol cas, inspirant-te amb això, vull dir, un musical en el qual és un poblet Brigadoon, és un poblet que apareix cada 100 anys i en el que la gent, doncs, no pot sortir, només pot sortir si ha trobat l'amor verdader. I llavors, a la sèrie de televisió, el que jugues amb aquesta idea, però fent una mica de paròdia, no? I llavors tenim un poble en què se suposa que tots són feliços, però també hi ha tota una sèrie de problemes. Sortia l'Alan Cumming, que per exemple és l'alcalde del poble, que en realitat és homosexual, però ho amaga. La parella és el Cecil Strong, i ara no recordo qui és el noi, que és un actor negre conegut, però no el recordo. També surt l'Ariana DeBusey a la sèrie, en fi, que tot hi ha diferents conflictes, i cada una d'elles es va solucionant. Clar, han de demostrar que la parella, per exemple, vol demostrar que realment s'estima molt i vol creuar el pont, però resulta que no ho acaben de fer perquè potser els seus sentiments són insegurs. La sèrie acaba que travessen el pont i se'n van, i la segona temporada passava en Smith Chicago, que llavors era una mica com un món molt més canalla, això inspirat amb el musical Chicago. Però això és una altra història, perquè ara mateix a Broadway el que s'està fent és només el musical inspirat amb la primera temporada de la sèrie, i la intenció és que puguin haver-hi musicals inspirats amb la segona temporada, i crec que hi ha una tercera. El que passa que jo aquesta tercera no l'he vista i tinc que buscar informació. En qualsevol cas, el musical de Broadway recull bastantes de les cançons originals que se canten a la pel·lícula, que tots eren inspirants en musicals, però tots eren cançons originals per la sèrie, i a més el Cinco Paul ha escrit altres cançons noves. I nosaltres ara escoltarem 7 cançons, però cap d'aquestes noves, perquè resulta que la gravació encara no ha sortit i tampoc es troba encara editada el que se canta originalment a Broadway. Però sí que anem a escoltar cançons tal com s'escoltaven a la sèrie de televisió i que ara s'escolten també amb el musical de Broadway. Però evidentment

amb altres intèrprets, però com que no vull esperar a tenir l'Esmiga d'un original Broadway cast, quan el tinguem ja el posarem, ens quedarem amb aquestes cançons de la sèrie de televisió que, com us dic, surten també al musical de Broadway. Anem a escoltar-lo.

Schmiegedun is to endure. It must be kept.

Doncs sí, començarem per tres pel·lícules espanyoles i anirem, diguéssim, de la que m'ha agradat menys a la que m'ha agradat més. La primera és Bajo tus pies, una pel·lícula del director Christian Bernard, interpretada per la Maribel Verdú, que és la mare de dues criatures. Una d'elles és la Sofía Otero, aquella nena de les 20.000 espècies de abejas. A veure, aquesta pel·lícula, més com una variant, tirant a cotrilla de La semilla del diablo de Roman Polanski, i és perquè hi ha bastantes coses en comú. Vull dir, a veure, tenim d'entrada és una mare i dues criatures. Això sí que difereix de La semilla del diablo, perquè allà teníem el matrimoni de Joan Casavets i la Via Farro, ella estava embarassada i s'anaven a un edifici que era l'edifici de Cota. Aquí tenim aquesta dona que s'ha separat del marit i que és psicòloga, que troba un xollo amb el lloguer d'un gran pis a un dels edificis més antics i més de Bilbao, i que hi ha algun plano que ja volen assimilar-se, que sembli doncs una mica el Dakota. Ella parla amb la dona que li lloga, de la lletra petita, on està la trampa, diu, no, és que costa, no sé què, hi ha una sèrie de clàusules. Una de les clàusules és que li pregunten per la religió, cosa que li estranya amb ella, però bueno, la qüestió és que arriben a un acord, però amb la cara civilina que posa la senyora quan ja veiem que allà té que haver gato escondido. Vale, el gato escondido és que, per exemple, a la finca se comencen a sentir coses que passen per als conductes de la ventilació i així. Ella es queixa perquè no els deixen dormir, i quan parla amb el conserge per demanar que parli amb l'administrador, i un dia parla amb l'administrador, aquest li parla perquè és l'edifici Magnes, que no, sé, no deu existir, han canviat el nom, evidentment. Aquest li parla, per exemple, del matrimoni Castevet. Bé, doncs Castevet era el cognom que tenien a La semilla del diablo la Ruth Gordon i el seu marit, que ara no recordo l'actor que ho feia, però era la parella que engatusava a John Casavets per, diguéssim, deixar que la seva dona, el fill que tinguessin, anés... o sigui, que el diable, el dimoni, deixés embarassada a la Mia Farrow, i el nen se quedés com a fill del dimoni. Que, per cert, sempre ensenyen la cuna i el nen no es veu mai, però la mitologia popular fa creure que sí que s'acaba veient, això que la ment de les persones, però no es veu a la pel·lícula de Simón el Diablo els ulls del nen, es veuen uns ulls que són del dimoni, però el nen no l'ensenyen mai. En qualsevol cas, aquí fan una variant, i és que evidentment hi ha una maledicció, hi ha coses demoníaques, perquè hi ha com tres germanes que viuen al pis de sota, per això es diu Bajo tus pies, i llavors doncs, bueno, que si cedeix als crios, pues, concedeixen coses. En fi, una variant, com us dic, de La civil diablo. I a més, la pel·lícula també juga amb altres pel·lícules famoses de terror, per exemple, i també és molt evident veient la pel·lícula, amb El resplendor de Kubrick, entre altres coses perquè hi ha sonors, efectes sonors que semblen trets de la banda sonora de Kubrick, però és que per altra banda hi ha un moment en què a la Maribel Verdú, que se queixa de que vol parlar amb l'administrador, la fam li donen una nota i li diuen estic al pis de dalt, que és com si fossin unes golfes que hi ha perquè ella viu en l'últim pis, però a dalt unes golfes, i ella puja al pis de dalt i quan entra hi ha tot un saló de gent que està ballant allà amb vestits d'època, i hi ha una barra de bar amb un barman que també porta com una casaca vermella, igual que la pica de Kubrick, i allà on se troba amb l'administrador que li ofereix una beguda. O sigui, molt evident. Se suposa que són homenatges, però és que la pel·lícula no acaba de funcionar del tot. O sigui, a mi em va semblar doncs, una pel·lícula bastant pobreta. Vull dir, jo entenc que es volen fer coses equivalents, però no acaba de funcionar. L'altra pel·lícula és la de Jo no moriré d'amor, una pel·lícula dirigida per la Marta Matute, que va guanyar el Festival de Màlaga, va guanyar el prèmit a la millor pel·lícula, a la millor actriu, la catalana Júlia Mascort, el millor actor de repartiment, Tomàs de l'Estal, i em sembla que encara va guanyar algun altre prèmit. És una pel·lícula que té una part molt positiva i una part que per mi no ho és tant, malgrat els prèmits que té i que va ser molt ben acollida. O sigui, és una pel·lícula en la que tenim a una dona, un matrimoni format per el Tomàs d'Estal i la Sònia Almarcha,
en la qual la dona, que comença la pel·lícula, que està celebrant el seu aniversari número, no sé si 52 o 54, amb, té dues filles, que són la Julia Mascort i la Laura Beismar, la més gran és la Laura Beismar, l'altra és adolescent, i amb aquesta festa, la mare, a patir només d'una petita cosa com és servir o una espècie de carajillo o així, és una beguda, com si fos un te, comença a notar que ja alguna cosa no funciona bé. I efectivament, és una senyora que començarà a demostrar que està malalta d'Alzheimer. I això, òbviament, i a mesura que es va a creixant, perquè van passant, depèn de que la pel·lícula passen com 5 anys, això, evidentment, provoca doncs, una mat que ha de tenir una més atenció i cura per part de les filles i per part del marit. Cada un d'aquests personatges tindrà una actitud diferent i, per altra banda, per exemple, a l'adolescent, que és la Julia Mascort, li costa molt perquè, clar, ella té la seva pròpia vida, està en una època en la que se tenen unes ganes de fer coses que potser doncs, l'obligació d'haver de cuidar d'una mare malalta doncs, te pot cobrir. I la pel·lícula sí que té una cosa que en aquest aspecte és molt realista, perquè si s'ha tingut algun malalt d'aquesta mena a la família, has viscut algun cas, ha sigut el meu cas, per exemple, pots reconèixer coses que són reals, que són autèntiques. I en aquest aspecte, com a pel·lícula que recrea una situació en com afecta la malaltia de l'Alzheimer, no solament al malalt que la pateix, en aquest cas una dona, sinó a la resta de la família, en aquest aspecte la pel·lícula és molt, és crua i és molt realista i és que potser molt necessària. Una altra cosa és que, per mi, a nivell estètic, la pel·lícula s'assembla molt a moltes altres pel·lícules que estan fent. Fa pocs dies us comentava lo de La Buena Hija, i hi ha moltes així, vull dir, no sé, hi ha una sèrie de pel·lícules, la majoria dirigides per dones, que tenen com una estètica molt similar, en què la càmera s'acosta als personatges, que fan unes elipsis una mica rares, que estilísticament no estan massa cuidades, no massa treballades, i a mi això, que voleu que us digui, a mi m'acaba de molestar una miqueta, o sigui, jo valoro la pel·lícula per lo que explica, però no com ho explica. I per tant, doncs, en aquest aspecte, m'agradaria que hagués una mica més de treball estilístic, d'enquadres, no sé, a vegades sí que se juguen amb petits detalls del guió i així, però crec que s'hauria de treballar una mica més, no només fent que les pel·lícules tinguin un valor per lo que expliquen, sinó com ho expliquen. I a mi, per mi, doncs clar, tenim el cas a la mente d'aquella meravella que era l'Espíritu de la Colmena, amb pletòrica de sensibilitat amb el que explicava, però també amb una estètica absolutament meravellosa. Clar, jo no demano que es faci un Espíritu de la Colmena cada vegada, però per favor, una mica més de fotografia cuidada, de la sonorització, que puguem sentir bé quan parlen els actors, que a vegades no s'acaben d'entendre. Amb aquesta pel·lícula també hi ha algun problema així. Vull dir, i això que algunes mirades dels personatges, el pare, per exemple, que té una vegada una mirada una mica ida, el Tomàs Destal, doncs, bueno, vull dir que té valor. Jo li vull reconèixer, però repeteixo, m'agradaria una mica més de treball que artísticament fos una mica més potent. I això doncs no ho trobo, no ho he trobat tampoc amb aquesta pel·lícula. I l'última espanyola que veurem és Mi Querida Senyorita, que s'ha rodat una nova versió, que ha durat 4 dies al cinema, però que ja està en una plataforma, està, ara no sé si és a Netflix o a Movistar, està en una de les dues, segur, ja busqueu-la si teniu i així la podeu veure. Evidentment, és un remake de la pel·lícula espanyola que va tenir un gran èxit, que de Jaime d'Armiñán, que es va rodar el 1972, de fet va ser una pel·lícula espanyola nominada a l'Oscar, no va guanyar, i qui sí que va guanyar molts premis va ser el seu protagonista, José Luis López Vázquez, que era un home que aquesta dona que era Adela Castro, que vivia en una petita ciutat de províncies, que si allà no recordo malament era Oviedo, i que descobreix que en el fons és un home, i llavors se'n va cap a Madrid i allà el viu en una pensió i en fi, i acabava trobant a la Julieta Serrano, que amb aquella frase mítica, no?, que, de la qual s'enamorava perquè s'havien conegut abans, i ella al final li diu: però què me va usted decir, senyorita? No? Bé, doncs bé, ara aquí el que han fet aquesta pel·lícula, que ha estat produïda per els Javis, el Javier Calvo i Javier Ambrosi, i que ha dirigit Fernando González Molina, és endinsar-se la història, però d'una forma molt més profunda, perquè volen explicar quin era el problema que tenia aquesta Adela Castro de la pel·lícula d'Armiñán. I ho expliquen molt bé amb un reportatge que va sortir quan se rodava la pel·lícula, en la que parlen de que, diu,
diu, el problema que tenia i que no es podia explicar en una pel·lícula de l'any 72 és que el personatge d'Adela era un personatge intersexual, que correspondria a la I del grup LGTBIQA+, entens? Llavors, és un personatge que quan, la de més aquí el segueix, o sigui, la pel·lícula comença, comença a finals de 1999 i a principis del 2000 i abarca durant, perquè comença amb el naixement d'aquesta nena, la Adela, que veiem que els pares, que estan interpretats per Nagore Aramburu i Eneko Sagardoi, doncs ja diuen que té un problema i la porten al metge i no parlen de quin problema, diuen que operar-la i no diuen quin problema és. Després ens enterarem al llarg de la pel·lícula, és un problema en el qual li van estirpar els ovaris. I d'allòs, però és un personatge que busca la seva identitat, que la buscarà d'allòs, i per trobar el personatge que faci d'aquesta nova Adela, van buscar a una persona que fos intersexual de veritat i van trobar-la de forma absolutament meravellosa amb Elizabeth Martínez, que és aquesta dona que comença com a dona en Pamplona, perquè aquí han deixat Oviedo i s'han anat a Pamplona, i que busca la seva identitat i que trobarà dues complicitats molt importants, cosa que tampoc estava ben bé a la pel·lícula. O sigui, el personatge de la Julieta Serrano, la primera, aquí podria ser la fisio que tracta, que és Anna Castillo, que de fet es coneixen perquè han tingut un accident amb l'àvia, que és la Maria Galiana, i la comencen a tratar i aquí comença una mica les simpaties. I després tenen el capellà que interpreta Paco León, que és un capellà que se declara homosexual, i bueno, en qualsevol cas tampoc us vaig donar massa detalls més, però la veritat és que la pel·lícula doncs aprofundeix en això, i amb aquest tema de situar un personatge doncs autènticament intersexual, que en la primera part de la pel·lícula el veiem com una dona que té un cert toc masculí i després apareix com un home perquè se deixa bigotet i barbeta i té un aire més femení, perquè és això, intersexual. I la pel·lícula, a més, doncs, fa un bonic homenatge a la primera amb una aparició molt breu, ja amb els títols de crèdit, de la Julieta Serrano, que se troba doncs, amb aquesta nova Adela. En fi, una pel·lícula que a mi m'ha agradat força per el tractament i la delicadesa com està tratat tot. Anem a escoltar la cançó que Zahara ha composat expressament per aquesta pel·lícula, La luz que vendrá. Anem a escoltar-la.

Doncs seguim amb més pel·lícules. Per exemple, s'ha estrenat també l'última pel·lícula del director irlandès Jim Sheridan, Recreació d'un assassinato, que feia bastants anys que no estrenava cap pel·lícula. Ell és conegut perquè penseu que va fer, per exemple, el primer Oscar que va guanyar Daniel Day-Lewis va ser amb ell, amb Mi pie izquierdo. I després va fer una pel·lícula que també havia en un judici, que és En el nombre del padre, que també sortia el Daniel Day-Lewis, sobre uns fets reals de la família Condom que van ser detinguts com a possibles membres de la banda terrorista IRA, cosa que era mentira. En fi, doncs ara ha agafat un fet real perquè el 1997 una dona francesa que es deia Sophie Toscan du Plantier, que estava casada amb un productor de cinema molt important a França, el Daniel Toscan du Plantier, va ser assassinada a Irlanda, i és un cas que va quedar sense resoldre. De fet, va haver-hi un sospitós que era un periodista, Ian Bailey, que de fet va ser jutjat a França en absència d'ell. Allà va ser considerat culpable, però els irlandesos mai el van voler extraditar, i de fet Alan Bailey ja és mort. I el que ha fet Jim Sheridan, que també ha codirigit la pel·lícula amb David Merriman i també l'ha escrit, i a més és un dels jurats, és recrear un teòric judici que hagués pogut passar a Irlanda, sobre un judici sobre l'Ian Bailey, que a la pel·lícula és el Cole Meaney, però al qual no sentirem pràcticament parlar, és la presència, diguéssim, el teòric assassí, i com el jurat, doncs, que són 12 jurats, amb els Estats Units són 12 jurats, amb la llei anglesa són 12 jurats, doncs tenen que decidir sobre la seva culpabilitat o innocència. La culpabilitat sembla molt evident quan comença arran, no veiem el judici, però per el que diuen, el president del jurat és precisament el Jim Sheridan, que fa d'actor aquí, però hi ha una jurat, la número 8, que és la Vicky Cripps, que planteja una dubte, i amb la primera votació tothom vota 11 vots a favor, culpable, i ella no culpable. I aquí doncs tenim el plantejament que ha volgut seguir Jim Sheridan, que és el de la pel·lícula de Sidney Lumet, 12 hombres sin piedad, en el que també se jutjava un noi que teòricament havia matat a un home, i després doncs tot deien culpable, culpable, culpable, fins que, i el Henry Fonda deia, jo tinc dubtes, i a partir de la discussió que se generava, doncs acabaven, diguéssim, tots canviant i traient una mica les seves pròpies pors o els seus dimonis interns. I això és una mica el que passa aquí, en el qual es van recreant diverses coses que s'han dit al jurat, coses que han dit al judici, coses que han dit alguns testimonis, notícies que han sortit a la premsa, proves que s'han presentat, contradiccions, gravacions, i a partir d'aquí, doncs, evidentment, doncs, es fa aquesta recreació d'uns fets, com és aquest judici fictici que no va esdevenir mai, però per al qual doncs, la Vicky Cripps es convertiria doncs, en l'Henry Fonda d'aquest jurat que ha de decidir la culpabilitat o no d'aquest home. Una pel·lícula interessant i, a més, és curteta, 90 minuts. Hem vist també la pel·lícula Enzo, una pel·lícula dirigida per el director francès Robin Campillo. De fet, és una producció entre França, Itàlia i Bèlgica. Robin Campillo el coneixem perquè va fer aquella pel·lícula que es deia 120 pulsaciones por minuto. I l'Enzo del títol és un noi fill d'un matrimoni composat per una francesa, l'Elodie Boucher, i com es diu, el pare, que és aquell actor, Pierfrancesco Favino. I llavors, bueno, són una família acomodada, tenen una casa que t'hi cagues, amb una piscina que dones sis una volta, però aquest nan, no, l'Enzo, no és un adolescent que no està gens feliç, no està gens satisfet. De fet, no vol estudiar, vol ser paleta, i de fet està treballant quan comença la pel·lícula amb una obra fent de paleta, però no ho fa gaire bé, o de manobra, i això provoca alguns problemes amb l'encarregat de l'obra, que va parlar amb els pares, i clar, al pare li sembla mentira que el seu fill puguem tenir opcions d'anar a estudiar, com el germà gran, d'anar a estudiar en un centre, doncs, en una universitat o el que sigui, prefereixi doncs, dedicar-se a una activitat de caràcter professional. En realitat, el nano no sap el que vol, perquè després, mentre es continua així treballant amb aquestes obres, i fins i tot va fer un curs per treballar, coneix amb un emigrat ucranià, diguéssim que començarà a sentir una certa atracció per ell, però també l'hem vist tontejar amb nenes, amb nanes d'adolescents també, i se creen alguns conflictes entorn amb aquest nano, que com us dic, el problema principal és que no sap exactament el que vol, però és una pel·lícula que li falta una mica de xixa, no? Perquè evidentment que vol mostrar
doncs, els problemes d'una... que en una família doncs, pot haver-hi una certa incomunicació, en què els adolescents potser doncs, avui dia els hi costa més això comunicar-se, transmetre realment el que volen, el que senten, i que poden crear conflictes a vegades sense de forma innecessària, però la veritat és que la pel·lícula és una mica soseta en aquest aspecte. En fi, a mi no m'ha acabat de convèncer. Hem anat a veure també la de Couture, Alta Costura, una pel·lícula dirigida per la francesa Alice Binocourt. De fet, la pel·lícula és una pel·lícula coproduïda entre França i Itàlia, però rodada a França, a París, on arriba una directora de cinema independent que interpreta la Angelina Jolie, que a més parla en francès i parla estupendament, per cert. De fet, crec que tenien una casa amb el Brad Pitt per allà a França, que ara hi ha un conflicte perquè ella va vendre la seva part i algun... Bueno, és igual, això és una altra història. En qualsevol cas, la pel·lícula té com tres històries, o sigui, se centra en tres personatges, tots dins del món de l'alta costura. Per una banda tenim aquesta dona, l'Angelina Jolie, que és una directora, com us dic, que va rodar un curtmetratge sobre una desfilada d'una casa de modes important a París, tot i que el seu projecte següent és molt més ambiciós i també té a veure amb el cinema. Tenim que per aquesta desfilada han portat a una noia negra que ve de Sudan, que la van trobar, que és una autèntica model, que és la persona que interpreta l'Anier Anei, i per el que sembla la pel·lícula, la seva odissea de com per esdevenir model d'èxit, prové una mica el que explica la història. Després hi ha una maquilladora que està fent com una mena de novel·la, que volen ser les seves memòries i les seves vivències dins d'aquest àmbit doncs, de la moda, no? I dins d'això doncs, hi ha personatges com el director de fotografia de la pel·lícula que roda l'Angelina Jolie, que és el Luis Garrel, que és un seductor. I, per altra banda, aquesta dona, quan comença la pel·lícula, rep una trucada d'un metge seu d'Estats Units que li diu les proves, hem de parlar d'això. Tindria que venir. Diu, home, si estic a França, no puc anar. Pues, li posaré en contacte amb un metge francès. Aquest metge acabarà sent el personatge que interpreta Vincent Lindon, i que quan es veuen, doncs, evidentment, li posen amb ella davant d'un problema que és que li han trobat doncs, que un tumor a les mames. I això ens recorda que l'Angelina Jolie, que la seva mare va morir també, l'autèntica, l'actriu, va morir d'això, i ella es va sotmetre a una mastectomia voluntària per no patir aquesta malaltia quan fos més gran. I llavors, doncs, esclar, aquí amb ella se li crea el conflicte de dir, per una banda, tinc un projecte molt ambiciós que em pot assentar dins del món del cinema i ara resulta pues, que la vida té altres plans per tu, a més també té la seva filla, que està als Estats Units i que amb la qual tampoc té una comunicació fluida i amb la qual ella, després de posar que es vegi sotmesa amb aquestes proves mèdiques, doncs intentarà acostar-se i sempre sentint les converses només per telèfon. I doncs, la pel·lícula evoluciona amb aquestes tres històries. O sigui, cada personatge anirà trobant el seu camí i hi ha com una mena de tormenta huracanada que sembla que s'emporti, diguéssim, tots els mals auguris a la pel·lícula de les històries. I això, també és una pel·lícula que potser li costa una mica d'arrencar amb la història. O sigui, i en fi, i per acabar, de totes les pel·lícules que he vist aquests dies, que són totes aquestes que us he dit, la que més m'ha convençut i en el que jo m'ho he passat és en la pel·lícula anglesa Les ovejas detectives. M'ho he passat, Pipa, és una pel·lícula de caràcter familiar, evidentment, en la que de fet adapta una novel·la d'un senyor que es diu Leonie Swann, que diu que està publicada en castellà per Salamandra. I aquí què tenim? Doncs tenim, això passa a Anglaterra, allà de campinya anglesa. Jo pensava que passava a Austràlia, però després no, tenim un pastor d'ovelles interpretat per el Hugh Jackman, que té unes ovelles a cada una de les quals hi ha posat un nom, i que cada dia té un paret allà molt maco i viu una mena de caravana, i li llegeix novel·les policiaques a les ovelles. Aquestes ovelles, quan el Jackman les escolta o el que sigui, les ovelles doncs, fan el típic bé, però en realitat parlen entre elles, i això clar, em va fer recordar molt aquella meravellosa pel·lícula, que aquella sí que era australiana, la de Beef, el cerdito valiente, que si recordeu, allà el Beef estava obsessionat, que era un porquet, en ser com el gos que porta els gossos d'atura, que porten les ovelles als cedollors, i les ovelles deien, anem a fer-li cas al Bef, i ja que vol ser el nostre guia, doncs li farem cas perquè no es pensi que no, perquè d'allòs. Bueno, doncs aquí també les ovelles parlen entre elles, cada una té el seu nom, cada una té el seu caràcter, i el Hugh Jackman, com a pastor,
ha de fer que, per una banda, hi ha un altre pastor veí que també té ovelles, que sempre li vol comprar les seves, i per altra banda, al poble hi ha un carnisser que, evidentment, té molt interès també en comprar ovelles, evidentment, per convertir-les en bistecs. I el Hugh Jackman no vol fer que cap de les seves ovelles mori, ell només té un negoci perquè només ven la llana. I bé, què passa? Doncs que, per exemple, cada una de les ovelles, com us dic, té un nom, i molt al principi de la pel·lícula veiem com ell escriu unes cartes amb una persona que viu als Estats Units i que un dia rep resposta, i el carter passa per una botiga del poble on la senyora veu la carta i es pensa que és una dona enamorada que té el Hugh Jackman als Estats Units, i li roba la carta. I què passa? Doncs que aquella nit al poble també hi ha un policia una mica tonto. Una mica tonto vull dir que és una mica com una mica ingenu, una mica un noi jove que evidentment és un poble que no ha passat mai res i no té massa experiència. La qüestió és que el Hugh Jackman mor, i el que se pensava que potser era una mort, diguéssim, natural, un atac de cor, s'acaba convertint en un assassinat, i les ovelles que han llegit les novel·les policiaques en tota la seva d'allòs ajudaran a aquest policia i ajudaran a tots els personatges que calgui. Jo és que no vull fer massa explicacions per resoldre aquest cas i descobrir on està el cuit de la qüestió d'aquesta mort tan estranya. I, evidentment, se l'acabarà descobrint, perquè per això són ovelles detectius. La veritat és que són una delícia. Amb la versió original, aquestes ovelles tenen les veus d'alguns actors coneguts. Ara me ve el nom de Bryan Cranston, que interpreta a un carner que viu una mica apartat de tot el rebany, no? d'ovelles, però que quan apareix en els moments decisius, la que fa de Melí, no me'n recordo qui és, i després hi ha una ovelleta petita, perquè totes les ovelletes petites, que són molt juganeres, tenen moltes preguntes, doncs es mouen per allà, però hi ha una petiteta perquè diuen que totes les ovelles han nascut sempre a l'estiu, però una va néixer a l'hivern i a més té una pinta també de taquetes blanques i negres diferents, i està com una mica que marginada, no? És el petitó feo de la zona, no? No per el Hugh Jackman, que se l'aprecia molt, però i també acabarà sent un bé decisiu amb la història, i una mica doncs em vindrà a dir que no pots marginar les persones només per el seu aspecte, amb aquests prejudicis ha de ser acceptat, no? La pel·lícula evidentment és totalment positiva, amb la transmissió de bons valors, tot i que hi hagi un assassinat, doncs se descobreix tot, i la pel·lícula transmet molt bon rotllo. És una delícia, sobretot, escoltar les ovelles parlant amb la seva veu original, però sempre pensem que quan els humans les escolten, el que escolten és bé, vull dir, no escolten els diàlegs, però els espectadors sí. I la veritat és que és una pel·lícula que està dirigida per Kyle Balda, que tu passes, doncs, la veritat, la mar de bé. Surt també, per cert, la Emma Thompson, amb un paper d'advocada que ve per encarregar-se del testament de Hugh Jackman un cop aquest ha mort, i també és un personatge, bueno, té una mica de caràcter així, és una mica antipàtic, però bueno, per exemple, se comença enfotent molt del policia, pobret, i així. Bueno, jo la recomano moltíssim, una pel·lícula, ja dic, per tota la família, i que els nens s'ho passaran molt bé, i els grans, doncs, també. La pel·lícula, quan acaba cantant aquesta cançó que ara escoltarem, I Gonna Be de Los Proclaimers, una pel·lícula, una cançó estupenda que tanca de forma rodona una pel·lícula també estupenda.

a part d'aquestes pel·lícules que hem comentat, també s'han estrenat i no hem pogut veure, per exemple, el documental que ha fet el James Cameron sobre la gira de la Billie Eilish. Billie Eilish Hit Me Hard and Soft, The Tour, Live in 3D. Suposo que estarà molt bé. Interessant també sembla Hangar Rojo, una pel·lícula que és una coproducció entre Xile, Argentina, Itàlia i Espanya, de Juan Pablo Sayato, que passa al Xile de l'11 de setembre de 1973, que va ser l'any en què va triomfar el cop d'estat de Salvador Allende contra el cop d'estat, perdó, del general Pinochet contra el general Allende. De fet, la pel·lícula explica que un capità de la Força Aèria li demanen doncs que munti un centre de detenció i de tortura, perquè a partir d'aquest moment van començar doncs les desaparicions i de moltíssims xilens. També s'ha estrenat un documental sobre els Hombres G, Los Mejores Años de Nuestra Vida, i una continuació de Mortal Kombat, la 2, en la qual doncs sembla ser que el Cal Urban, que és un dels protagonistes de la sèrie aquesta de Los Boys, The Boys, que a mi em va cansar. L'has vista, Jordi, l'última temporada que s'ha estrenat? És que em va cansar una mica a mi l'anterior ja, i no tinc ganes de veure com acaba. En fi, bueno, seguim. Per exemple, demà hi ha pel·lícula a Ripollet perquè fan un documental. És el dia de la dansa, però fan Pina, que és un documental de Wim Wenders... Que...

que ha triomfat i que està força bé, és molt delicada també. El meu amic Rafael Miret fa el proper dilluns una de les seves sessions al Centre Cívic Urgell, una sessió mensual. Aquesta setmana, el dilluns que ve, serà Il Compagni, Los Camarades, una pel·lícula del Mario Monicelli, de l'any 63, no dic que està molt bé. El cinema Girona, dins d'aquestes sessions del nou cinema asiàtic i India Indy, doncs el proper dissabte fan la pel·lícula Shadow Box, que és una pel·lícula de la Índia. També, per exemple, el cinema Renoir, ara ja sabeu que quasi tot el cinema, sigui el Verdi, sigui el Gran Sarrià o el Bosque, van recuperant clàssics, i aquesta setmana tinc anotats que, per exemple, el Renoir, el dia 12, o sigui, el dia 12 és avui, Taxi Driver, ja no arribeu, i demà passat fan El Sèptimo Sello, d'Ingmar Bergman. Després a la Filmoteca estan fent, per cert, un cicle a la cineasta Anja Breien, que tot just acaba de morir fa un parell de dies. Avui no parlarem d'ella perquè tampoc la conec gaire, però en qualsevol cas val la pena destacar-la. També, per exemple, fan una projecció de Metrópolis, que sembla ser que és una còpia restaurada impecable, estupenda. Fan un cicle de llogateres del món, en el qual, per exemple, demà es podrà veure un clàssic de Fran Borsaig com Fueros Humanos, que aquí es titularà en català El Castell de l'Home, o per exemple el proper divendres faran El Inclino, una pel·lícula de José Antonio Nieves Conte, que està francament molt bé. També estan fent el cicle de cinema africà de Gualai i el cicle de Japanirama, en el qual doncs es recorre el manga japonès. I, per cert, també fan, ja dins d'aquest cicle de llogateres, hi ha una pel·lícula argentina que es diu La noche está marchándose ya, que es veu que és un home que no té vivenda i viu amb el cine on té treball de projeccionista, però fins i tot allà tindrà problema. També això és demà. També recordar que s'estan celebrant els Docs Barcelona, el Festival Internacional de Cinema Documental de Barcelona, que té lloc doncs al Floridablanca, al Centre de Cultura de Contemporània, a la Filmoteca, al Cinema Aribau, al Fenòmena, al Sunset, a l'Espai Texas i a la Casa Montjuïc. Acaba el dia 17. I després algunes notícies. Per exemple, la setmana passada va quedar aprovada finalment, després de molts anys, per al Parlament de Catalunya, la llei que convertirà en Filmoteca la Filmoteca de Catalunya en l'Institut de la Filmoteca Nacional de Catalunya, que llavors ens donarà amb aquesta entitat, que jo m'estimo tantíssim perquè vaig treballar allà 30 anys, doncs la categoria d'equipament nacional amb plena autonomia i personalitat jurídica, que quedarà doncs fora del que serà l'Institut Català de les Empreses Culturals, al qual va ser inscrit el 2001. Això també, per altra banda, representarà doncs més recursos, tant econòmics com humans. Aquesta llei va ser aprovada per tots els partits, excepte el PP i Vox, perquè consideren que la paraula nacional doncs li va una mica gran al nou organisme, però bueno, tenim el Museu Nacional, tenim el Teatre Nacional, no sé per què no podia haver-hi una Filmoteca Nacional, igual ja, en fi, ja sé que per on van aquesta gent. En qualsevol cas, és una manera més d'incidir amb la promoció i preservació i la protecció de tot el que és el patrimoni cinematogràfic, especialment el català. Després també ha sortit una notícia, ja que parlaven abans de James Cameron, doncs que hi ha una actriu que es diu Kyuranka Kilcher, que té origen peruà estadounidenc, que ha demandat al James Cameron i també a l'empresa Disney perquè han utilitzat la seva cara sense que ell ho sapigués, els seus rasgos, per fer el personatge, els drets facials racialitzats del personatge de Neytiri a Avatar. Aquesta noia va ser la protagonista del Nou Món de Terrence Malick, quan interpretava a Pocahontas, quan tenia 14 anys. I llavors, doncs, això que no l'hagi demanat permís, suposo que si la demanda tira endavant, la noia podrà treure bastants calerons i potser una reparació moral. No sé si podran treure el seu rostre d'Avatar. I després, per exemple, parlant d'una altra notícia, és que Val Kilmer tenia firmat un contracte per aparèixer en una pel·lícula que es deia As Deep as the Grave, tan profund com en la tomba, però que no va poder rodar res, però al final la seva família ha donat permís perquè els productors de la pel·lícula han considerat que el personatge que interpretava d'un capellà era vital i, per tant, serà recreat amb intel·ligència artificial i el seu personatge serà la primera vegada en què un actor que va existir, recordem que ell va morir a l'abril de l'any passat, doncs serà recreat a veu i cos perquè surti en aquesta pel·lícula. La intel·ligència artificial ha estat utilitzada a vegades de forma parcial, per exemple, va sortir la Carrie Fisher rejuvenida amb una de les històries de Star Wars, de Rogue One, però aquí en aquest cas serà la primera vegada que un actor que va...

Kurilla, doncs serà recreat totalment perquè sigui i surti interpretant un personatge en una pel·lícula. Ja veurem què passa a Hollywood amb tot això, perquè la intel·ligència artificial, doncs, déu-m'hi-do. A veure, prèmits. S'ha donat a conèixer el prèmit Princesa d'Astúries, que se li donarà a l'estudi Ghibli del Japó, on el Hayao Miyazaki fa les seves meravelloses pel·lícules. I també l'últim fotograma recull els premis Fotogrames de Plata que s'otorguen per alguns, per exemple, els crítics van votar com a millor pel·lícula estrangera Una batalla tras otra, la triomfadora dels Oscars, i com a millor pel·lícula espanyola Los Domingos, que la veurem, com us dic, la setmana que ve aquí a Ripollet. La Isabel Coixet se va emportar el premi Fotogrames de Plata, especial homenatge, i dins de les categories que podia votar la gent, jo també vaig votar en aquestes categories, doncs, per exemple, la millor actriu va ser la Patricia López Arnaiz per Los Domingos, el millor actor va ser José Ramón Sorolla per Maspalomas, aquí coincideixen amb els premis donats amb els Goya, la millor actriu de televisió va ser totes les actrius del repartiment de la sèrie La Fúria, el millor actor de televisió el Álvaro Morte per Anatomía de un Instante, una sèrie on interpreta el president Adolfo Suárez, la millor actriu de teatre, la Tònia Costa per Una madre de pel·lícula, una obra que es podrà veure al Romea tot just quan acabi la que s'estrena avui, que és la de Les amargues lágrimas de la Petra Montcant. Llavors jo la podré anar a veure. I el millor actor de teatre ha sigut l'Oriol Pla per Gula. Com a millor sèrie espanyola, també votat per als lectors, ha estat, com a millor pel·lícula espanyola, però per votació dels lectors, ha estat La Cena, una pel·lícula que també podrem veure aquí a Ripollet d'aquí uns mesos. I la millor sèrie espanyola, també segons els vots dels lectors, Superstar. I també recordar que avui comença el Festival de Cannes, que arriba a la seva edició número 79, s'estendrà fins al dia 23 de maig. Avui s'entregarà una palma d'or honorífica al director australià o de Nova Zelanda, Peter Jackson, i durant el festival s'entregarà una altra palma d'or honorífica a l'actriu i cantant Barbara Streisand. El jurat està composat per Park Chan-wook, el director coreà de All Boy, i també, entre altres noms coneguts, estan l'actriu Demi Moore, l'actor Stellan Skarsgård, la directora Chloe Zhao i el guionista habitual de Ken Loach i marit de l'Iziar Boyan, Paul Laverty. Hem de recordar que aquest any hi ha tres participacions espanyoles a la secció oficial, que és, per una banda, el Pedro Almodóvar amb Amarga Navidad, després està el Rodrigo Sorogoyen per El ser querido, que s'ha dit que té molt a veure amb valor sentimental, i ja veurem que li sembla això al membre del jurat, Stellan Skarsgård, protagonista de la pel·lícula noruega. I també estan els Javis, Javier El Calvo i Javier Ambrosi, amb La bola negra, una pel·lícula en la que surt Glenn Close. Tindran que competir en pel·lícules, per exemple, doncs, de Steven Soderbergh, de Kiyoshi Kurosawa, de Ron Howard, de Lucas Don o de Christian Mungiu, entre altres. Nosaltres li volem desitjar aquí moltíssima, moltíssima sort al Pedro Almodóvar i la seva Amarga Navidad, a veure com passarà, què passarà, si se pot emportar una palma d'or, que encara no ha guanyat. I anem a recordar-nos la música que Fernando Velázquez va fer per aquesta meravellosa pel·lícula de Pedro Almodóvar.

Doncs sí, començaré tornant a recordar que demà tenim Pina, documental cinematogràfic de Wim Wenders sobre la Pina Baus, gran coreògrafa i que va visitar els teatres catalans, per exemple el Teatre Nacional, entre d'altres. I que Pedro Almodóvar, per cert, ha fet servir alguna vegada, ha utilitzat algun fragment de la Pina Baus amb les seves obres. Al Liceu hem pogut veure l'òpera Werther de Jules Massenet, de la qual encara li queden tres funcions, el 14, el 16 i el 17 de maig. És una obra que prové, doncs, de la història romàntica que va escriure Goethe, que és un dels cims del romanticisme. El Werther és un senyor enamorat, que la seva enamorada en realitat la van comprometre la família amb una altra. La noia no pot faltar la promesa del pare, però també s'enamora de Werther, però és clar, està cas quan se separen i se trobaran a cap d'un temps, però ella està casada, s'estimen, però no es pot entregar, i al final el Werther, que només parla de que s'acabarà matant, efectivament ho acaba fent, s'acaba matant, malgrat tot això només porta, doncs, desesperació a la seva enamorada, la Charlotte, al marit d'aquesta, que se'n dona compte amb les cartes que no d'allò, a la germana d'ella, que en realitat també estava enamorada de Werther. En fi, és una òpera molt bonica a nivell musical, tot i que el muntatge del Christoph Lloyd és una mica sosset. És una paret amb una porteta, que veiem una porta, veiem una taula o un arbre de Nadal, i fora de la paret només hi ha una taula amb quatre cadires i poca cosa més. No se maten i a més no canvia en tot el moment. És una obra que es va estrenar per primera vegada el 1892 a Viena, i al Liceu es va estrenar el 1899, i el 2017 ja va tenir una representació al Liceu. Bueno, musicalment és bonica, però escenogràficament és una mica pobreta. Hem anat també a l'Espai Lliure a veure El fill, de l'autor i dramaturg noruec Jon Fosse. Bueno, també és autor, ha fet novel·les, contes infantils i així, i a més és un home que va ser premiat amb el Premi Nobel de Literatura el 2023. És un home amb el qual a Barcelona s'han vist algunes obres seves. Per exemple, el 2001 el Teatre Malic va fer I mai no ens separarem, el 2002 vindrà algú a la Sala Beckett, el 2017 es va fer Hivern a l'Espai Brossa, i l'última vegada va ser el 2021 a la Teatre Acadèmia Soc el vent, una obra que també s'havia vist en idioma, crec que anglès, al Mercat de les Flors uns anys abans. Aquesta obra del fill va ser escrita el 1997. És una obra molt curta, en la qual tenim un matrimoni que viu en una zona, diguéssim, aïllada d'un fiord de Noruega. El matrimoni està format per el Jordi Figueres i la Mercè Pons, que fa diversos mesos que no veuen el seu fill, que interpreta Guillem Ballart. I tenen un veí que està interpretat per un actor argentí, Sebastián Mogordoy, que els ha dit que el seu fill ha estat a la presó. Llavors l'obra comença amb aquests pares que estan mirant per la finestra. El pare només parla, doncs, de la foscor que els rodeja, perquè els veïns o s'han mort o han anat marxant, i que a més estan a l'hivern, perquè a l'Espai Lliure s'ha convertit, l'han convertit, això m'ha agradat força, és un escenari circular en el qual tenim com una paret on està el finestrall de la casa amb la porta, evidentment no hi ha finestra, d'allòs només hi ha el marc, i ja està rodejat per quatre grades d'espectadors. Generalment a l'Espai Lliure només hi ha tres, ja aquesta vegada han posat quatre, i és la tarima aquesta circular va donant voltes, per tant sempre els podem veure des de formes i angles diferents, sempre estan presents, i hi ha neu fora de la porta i també n'hi ha neu a lo que és, diguéssim, la catifa que està, diguéssim, el que seria l'exterior de la casa. Doncs bé, aquest matrimoni està preocupat perquè no saben del fill. Aquestes notícies que els ha donat el veí, que ja han parlat quan ha començat l'obra, de que està, i a més és un veí, doncs, que a vegades apareix borratxo, i per tant no saben si donar-li molta credibilitat. La qüestió és que aquella nit, curiosament, apareixen tots dos, ve un autobús, això, i llavors baixen dos personatges que són el veí i el fill, i el fill arriba una mica desastrat, i ell nega haver estat a la presó, i a partir d'aquí és una obra que té molt pocs diàlegs, diguéssim, que se produeix un incident violent que no acaba bé, especialment pel veí. En qualsevol cas, és una obra amb la qual el silenci i sobretot les coses que no es diuen i quan s'haurien de dir, doncs té molta importància, i també, doncs, una mica és una manera d'incidir en la incomunicació que hi ha entre les persones. A mi hi ha una cosa que no em va semblar versemblant, i és que
com us dic, hi ha un incident violent i de fet se crida un metge i el veí desapareix. Però bé, vull dir, el que no pot passar és que després d'això, que és molt dramàtic, el nano pugui marxar, el fill pugui marxar de rossites així com així. Però bueno, l'obra potser no juga amb el realisme de les situacions i vol ser més aviat un retrat metafòric d'aquesta incomunicació que lliga sobretot amb aquest matrimoni i amb el seu fill, el Guillem Balart, per exemple, que és un actor que té una molt notable presència, que si bé no diu res en tota l'obra, més aviat té la mirada com ida, una mirada que està d'una certa desesperació i sempre negant doncs, lo de la presó, parlant de que és músic i de que té bolos, i els pares doncs, en realitat sembla que tampoc tinguin masses coses a dir-se, a part de constatar doncs, la foscor que els rodeja, la gent, perquè per exemple doncs, el personatge del Jordi Figuera, sobretot al principi repeteix hasta bastant això de que, oi, quina foscor, quin hivern, el que sigui, no? I hi ha un moment en què, per exemple, es parla d'unes cortines que potser s'haurien de tancar i que una vegada les van tancar i aquí queda penjat què va passar, no? Potser perquè hi ha una certa, no sé, insatisfacció sexual en aquest matrimoni. Vull dir que potser quan van tancar les cortines molt temps enrere va ser perquè van tenir relacions allà i no volien que els veïns els veiessin. Això és el que jo vaig pensar, no?, d'aquella manera. És una obra, doncs, en què la fredor que se suposa que hi ha fora, amb aquesta neu que veiem, doncs també s'inclou dins de l'interior de la pròpia relació dels personatges. I, de fet, el director del muntatge, el Ferran Utzet, ha volgut relacionar amb alguns textos que n'hi ha a la sala de premsa del lliure, doncs obres d'aquestes doncs, amb el Harold Pinter o el Samuel Beckett, que acostumen a ser a vegades autors també una mica enigmàtics. En qualsevol cas, doncs, és una obra que, bueno, a mi no és el tipus de teatre que més m'agrada, però, bueno, com que ha sigut curta i té una escenografia que està bé amb uns actors que no estan gens malament, doncs, bueno, la puc passar, la puc aprovar. Es veu a l'Espai Lliure fins al dia 7 de juny. I després hem anat al Versus Glòries a veure un altre cop a la companyia del musical més petit, en aquest cas, amb l'obra Tu, jo i vosaltres i les cançons. Tot això per recordar que fa 30 anys aquesta petita companyia va començar a caminar precisament amb l'escenari de la sala Versus, que està allà a la vora del Teatre Nacional, i que ho van fer amb un musical que es deia Tu, jo, ell, ella i Weber i Schoenberg, perquè recreaven, amb llavors estaven els mateixos que estan aquí, Daniel Anglès i la Pilar Capellades, però també estava la Susana Domènech i el Manu Guix, i entre tots quatre cantaven doncs, cançons dels musicals més famosos d'Andrew Lloyd Webber o del Claude Michel Schoenberg. Aquests últims, per exemple, Los Miserables o El retorn de Martin Guerre. Del Andrew Lloyd Webber doncs, tenim Cats, tenim Evita, tenim El fantasma de l'òpera. Llavors també hi havia Aspects of Love i ara doncs, s'han juntat amb aquest 30 aniversari, el Daniel Anglès i la Pilar Capellades, en aquest cas acompanyats al piano de Sergi Cuenca i amb una petita aparició de la Susana Domènech, per tornar a recrear una mica aquell univers molt intimista d'un musical doncs, de petit format en què se treballa amb les cançons d'Andrew Lloyd Webber i de Claude Michel Schoenberg. El repertori és molt similar al que van fer fa 30 anys, també apareix a Sunset Boulevard, llavors també apareixia Jesucristo Superstar. No estic clar si apareix aquí, he de confessar que no, amb el programa que reparteixen no s'indica cap mena de cançó, no hi ha cap títol, tampoc està el dossier de premsa que té el teatre penjat, ho vaig demanar-ho, i no surten. A mi em va semblar que podia haver, que hagués estat un detall com a mínim publicar les cançons que es canten. Algunes són reconeixibles per mi, i no totes, i això que soc molt aficionat al musical, totes, per cert, amb unes versions catalanes estupendes, però, per exemple, jo quan va acabar l'obra vaig tenir una parella al costat que em van estar preguntant si podia dir-los els títols de les cançons, i dic, home, dic, pues, la meitat és que totes no, perquè, en fi, dic, es poden ser cantades, algunes són molt evidents, quan fan lo de Vita, tothom ha sentit cantar de No ploris per mi, Argentina, no? Però no totes són tan evidents, i això, doncs, és una mica un fallo. El que sí és constatable és que primer, funciona molt bé perquè està tot dotat amb un intimisme i a més
a l'escenari, a part del piano i alguns elements com alguna cadira, hi ha un mirall i de tant en tant fan una pausa i se senten unes veus en off, que són ells mateixos, parlant de lo que voldrien fer i així, i això li dona encara un caliu, bueno, més íntim, no? I després, per altra banda, per mi també molt destacable és la gran capacitat vocal que tenen, perquè tant el Daniel Anglès com la Pilar Capellades, que quan fa algun tema del Fantasma de l'Òpera, doncs estan, bueno, amb una capacitat estupenda. Vull dir, això que, com ells diuen, doncs han passat ja 30 anys, ja en tenen 50 o potser més. Cadascú ha fet una mica la seva carrera. La de Daniel Anglès és més espectacular, perquè ha estat potser... Jo a la Pilar Capellades l'he vista més... No l'he vista tant amb els anys, però, per exemple, doncs, amb això de les cançons han anat fent... van fer, per exemple, el 2006 Tu, jo, ella i 10 anys més, i ara fan això de les cançons. Però vull dir que el Daniel Anglès, entremig, doncs, per exemple, va fer la direcció del Fun Home, un musical estupendo que va triomfar a Broadway, que aquí es va fer el Condal i que no va triomfar el que es mereixia. Crec que també va dirigir un Rent, i a part va fer també algunes cosetes més, o sigui que és un noi, ha fet més coses. Jo l'he vist ara, no tinc memòria d'això, però vull dir que és un home que ha fet moltes coses i que a més té un gran talent i que ha demostrat que el té. Per tant, doncs aquest Tu, jo i vosaltres i les cançons, doncs és una celebració d'aquests 30 anys en què han continuat convisquent, doncs, amb les cançons de Weber i de Schoenberg, i han tornat una mica, doncs, als seus orígens, a la sala Versus, i realment és un espectacle molt recomanable perquè ens ofereixen un grapat d'estupendes cançons, i a més amb unes versions molt polides en català, i per altra banda, doncs, a tots els fans del musical això ens permet reviure, doncs, grans mons del musical. Nosaltres ara, jo vaig demanar temes d'aquesta versió, no m'han oferit cap, però tinc la gravació que va sortir fa 30 anys d'aquell primer espectacle, i per tant ara he escollit el medley de Vita, en què també sortia la Susana Domènech, perquè és la vegada que també intervé ella amb aquest espectacle que s'ofereix aquí. Tot i que no està anunciada al programa com que intervingui, només com a direcció tècnica vocal, però bueno, era ella. En qualsevol cas, doncs, si us sembla, anem a escoltar aquest medley de Vita, però que és la versió de 1996.

Bé, doncs seguint amb més obres de teatre. Aquesta no l'he vist ara, la vaig veure fa un temps quan la van fer al Maldà, però ara l'han recuperat a la fàbrica dels teatres del Ferró, que és L'amor ha mort, una obra feta per les Felluetes, que són la Laia Alsina i Riera, la Maria Sidici i la Laura Pau, que estan acompanyades amb aquesta obra, que també és una mica musical, per la Isabel Acosta al piano. I elles, aquestes tres actrius, sota la direcció d'Eu Manzanares, doncs fan, són muses que es queixen de que ja no causen inspiració amb els éssers humans a l'hora doncs, de trobar l'amor, i acaben doncs, decidint doncs, que potser els homes, doncs, els humans, són bastant complicats, i no és culpa seva. És una obra molt fresca, molt divertida, i jo crec que molt agraïda de veure. Hem anat a veure també a la sala Atrium La meitat de l'ànima, que està basada en una novel·la de la Carme Riera, que va guanyar el Premi Sant Jordi, i està interpretada per la Mercè Arànega, que fa el paper d'una escritora i d'una familiar seu a l'obra, que és la Antònia Jaume. La Mercè Arànega fa una escritora que podia ser la mateixa Carme Riera, perquè comencen explicant que ella, firmant llibres per Sant Jordi, va rebre una carpeta que al principi no li va fer cas, i al cap d'un temps, quan la va obrir, va trobar unes cartes, fotocòpies d'unes cartes de la seva mare, i ella va poder identificar la lletra de la mare, en la qual li canviaven tot una mica la història de la seva mare i la seva pròpia història, perquè fins i tot posaven en dubte de que el pare, de que ella creia que el seu pare fos el seu pare biològic i que la seva mare havia tingut un amant. A més, la mare va morir atropellada per un cotxe a la ciutat d'Avinyó, a França, quan era ella petita, i també l'havien enganyat sobre la mort. I comencen a vincular tota aquesta història amb una mena d'investigació per trobar on està la veritat, amb personatges que, a més, per altra banda, són reals, i amb l'obra doncs, apareixeran citats o explicats doncs, l'escriptor i Premi Nobel Albert Camus, Jorge Semprún, i després testimonis que van tenir que veure amb la infantesa de l'escriptora, doncs com una infermera que va cuidar el seu avi, en fi. I tot això conforma un mosaic molt interessant, fins i tot a vegades inquietant. De fet, l'obra està definida al programa com un thriller polític, perquè aquí també juga una mica coses que van passar durant la Segona Guerra Mundial a la Resistència, si hi ha traïcions o no n'hi ha, en fi. I la veritat és que jo volia fer una entrevista avui amb la Magda Puyo, que és la directora de l'espectacle. No ha estat possible, intentarem fer-la la setmana vinent perquè ens aclareixi una mica, perquè l'obra juga molt bé entre que és, si és ficció o és realitat. És, amb aquest aspecte juguen amb una gran ambigüetat, però que, com us dic, a més, resulta realment apassionant. Jo no he llegit la novel·la original de la Carme Riera, però és una d'aquelles peces que quan l'estàs veient i a mesura que van desenvolupant al llarg d'aquests 90 minuts que dura doncs, tot aquest misteri, amb aquestes investigacions que van destilant d'una cosa de van portant a una altra, doncs t'entren ganes de llegir-la, a veure si dona més respostes, potser no de les que poden donar de les que poden haver-hi a la pròpia obra. En qualsevol cas, també exigeix una mica la complicitat de l'espectador, i sobretot esperant que puguem treure algun entrellat de l'entrevista que espero poder fer la setmana que ve, doncs només us vull recomanar molt efusivament aquesta, La meitat de l'ànima, que estan fent amb una adaptació del Ramon Simó a la sala Atrium, i l'estan fent fins al dia 7 de juny. Hem anat a veure també L'autora, que és una obra escrita per una jove dramaturga britànica, la Helen Hitchon, nascuda el 1985, i que va estrenar aquesta obra al Teatre Almeida de Londres el 2018. L'autora és una obra en la qual tenim, quan comença l'obra, veiem una discussió entre una jove espectadora d'una obra de teatre que parla amb el director artístic d'aquell teatre. Aquí són els personatges que interpreten Javier Beltrán i la Rabina Raventós. I és una discussió notable que va pujant de to, en el qual la dona doncs, qüestiona mecanismes de poder, el patriarcat i coses que ha vist a l'obra, i una mica fins i tot fins al conformisme que pot haver-hi dins del teatre o dins els espectadors del teatre. I quan la discussió està molt efervescenta, ja portem potser 15 o 20 minuts a un duel dialèctic molt important, de cop i volta
tallen i apareix el director d'escena, el David Selves, i l'autora d'aquell text, que és el Nausicaa Bonin, perquè se suposa que estan fent l'assaig d'una obra. I després assistirem en diferents moments a una obra que té una estructura així, doncs, moments en què, per exemple, entrant en el que seria plenament el metateatre, veiem com el David Selves i la Nausicaa Bonin, acompanyat dels seus autors, actors de l'obra que s'està representant en aquell teatre, es posen a parlar mantenint un col·loqui amb el públic i surten unes preguntes del públic, que són, diguéssim, també dues actrius que interpreten, i llavors és com si hi ha aquest col·loqui per incomodar una mica, diguéssim, a l'espectador. I entremig també veurem altres moments en els quals hi ha veurem la relació de l'autora de l'obra, que, o sigui, de la que fa d'autora de l'obra, que és la Nausicaa Bonin, amb el seu amant, amb una escena que fa el Javier Beltrán, i després, posteriorment, amb una relació d'ella mateixa amb una altra dona, que és el personatge que fa la Rabina Raventós. I entremig hi ha una escena que és com un monòleg de la Nausicaa Bonin, que a mi em va semblar bastant llarg i bastant innecessari dins del conjunt de l'obra, perquè en aquest aspecte l'obra són dues hores i efectivament es trenquen tabús, es parla de la cosificació de la dona, del paper, dels rols, del patriarcat, etcètera, etcètera, però acaba un moment que potser és una mica reiterativa, i el monòleg aquest, que molt meritori, que pot fer la Nausicaa Bonin, fer un monòleg sempre és meritori, però a mi em va semblar que en aquest aspecte era una mica inútil, no? I per tant, doncs, la veritat és que vaig sortir com si una obra que me va cansar una miqueta i del qual, sobretot durant el monòleg que fa la Nausicaa Bonin, vaig desconnectar una mica. Però té una certa gràcia, també juguen amb el Picasso i el Guernica, una mica potser per situar com... És que també hi ha el que seria una mica el qüestionament de dir un artista pot ser potser una mala persona però un gran artista, no? I aquí l'exemple del Picasso ho seria, no? Vull dir, un home que es considera maltractador de les dones i així, però en canvi doncs, les seves obres continuen estant a tots els museus, no? Això seria la política de la cancel·lació. Tot això va sortint, els temes són molt interessants, els subtemes que van sortint, però potser la manera com se fa tota l'amalgama de l'obra potser és una mica no del tot tancada, no del tot equilibrada. La teniu a la sala al Teatre Lliure de Gràcia també fins al 7 de juny. I l'última obra que hem vist, m'ho vaig passar molt bé, l'estan fent a la sala al Maldà, es diu Inútil, un cactus i altres desastres. És un espectacle de l'Alícia Serrat, que l'ha dirigit, i conjuntament amb la Clodin, que ha fet la composició, doncs, que també la interpreta, doncs, com a intèrpret surt la Clàudia Nogués, que crec que és el nom que té la Clodin com a nom artístic, Pau Oliver i Anila Pedrós. Llavors tenim la Clàudia Nogués interpreta amb una cantant que es diu Cris, que està enmig d'una depressió perquè creu que no val gran cosa, a més té veus interiors, que la seva consciència, el que ella diu el seu Pepito Grillo, però en negatiu, que interpreta la Neila Pedrós, el psicòleg a vegades tampoc l'ajuda, la seva mare a vegades tampoc, tot això són personatges que van sortint interpretats per als altres actors, també surt algun professor, el pare, algun examant, etc. I tot va donant pas doncs, amb aquesta dona que en realitat doncs, té aquesta depressió en el qual pensa, diu que totes les dubtes que es creen les crea ella mateixa, no? I el del cactus ve perquè un dels psiquiatres li diu que potser ha de cuidar un cactus, que se li van morint tots fins que al final la cosa funciona una mica més. És una peça d'autoficció que on hi ha diverses cançons, on hi ha totes originals, que a més són molt agradables d'escoltar i s'entenen molt bé quan les canten, que això sempre és meritori. Hi ha molt sentit de l'humor, hi ha molta frescor, jo m'ho vaig passar molt bé, i per demostrar-vos doncs, tenim aquí dues cançons, la que és La Inútil i Hauries, que les escoltarem ara i en properes setmanes, perquè aquesta obra encara la faran fins al 31 de maig, doncs tindrem l'oportunitat d'escoltar algunes més d'aquest musical que jo trobo molt recomanable i que estan fent al Teatre Maldà.

Bé, anem a repassar la cartellera abans de posar l'altre tema del musical inútil i comencem recordant demà projecció de l'espectacle de dansa Pina sobre la Pina Baus. El divendres ja ha anunciat una nit acústic per la nit jove de Ripollet, però no posa el lloc, i després el diumenge hi ha una ballada de sardanes a la Rambla Sant Jordi a partir de 11:45 del matí organitzat per l'Associació Sardanistes de Ripollet. També el dijous hi ha la nit dels museus, una nit de música dedicada a la nit dels museus i que se farà al Molí de Can Rata. Després a Cerdanyola hi ha el Festival de Cantejondo dins de les festes de Roser de Maig i, per exemple, hi ha una actuació el divendres 15 a partir de les 9 del vespre amb la Maria Dávila, Pedro el Granaíno i Carmen Carmona, i el dia 16 també a les 9 del vespre Nazaret Cala i Antonio Reyes. Després a la sala de l'entitat. A l'Ateneu de Cerdanyola el diumenge es farà l'espectacle Opereta i al Teatre de Bellaterra també fan, el dissabte faran l'obra, espera't a veure on te tinc, la Ho sé tot, a càrrec de la companyia Saber o no saber de Sabadell. A Montcada i Reixac el proper diumenge estarà el Daznit Valdús fent Qui va matar el meu pare, i a l'Auditori de Cornellà el diumenge també hi ha un espectacle familiar que és el musical Alan. A la Sala Beckett estrenen el dia 15 Dinamarca de la Lluïsa Cuniller, espectacle que vindrà a Ripollet els propers mesos. Al Centre de les Arts Lliures entre el 14 i el 16 fan Fasting Girls, i després al Teatre Aquitània també 13 i 14 fan Te pido mis disculpes, i el dia 15 fan El raro de los 90, David Domínguez, espectacles d'humor. Al Dau al Sec també entre el dia 13 de maig i el diumenge fan Cap lloc del tot de Ramon Mico. Al Teatre Romea, com us he dit abans en un moment, avui estrenaven Les amargues làgrimes de la Petra Bonkan, on apareix la Anna Torrent. També a partir d'avui es posa en marxa el Teatre Raval, del qual ja vam parlar amb el seu director i director artístic, el Pep Tussar, amb l'espectacle Federico García, que està dirigit per ell mateix, Pep Tussar, que és un espectacle sobre Lorca. Al Teatre Acadèmia demà estrenen El dia que va morir David Bowie, un espectacle del qual us esperem parlar la setmana que ve. I al Teatre de Tarantana estrenen Perfectament imperfecta, i després al Teatre Victòria també aquesta setmana 15, 16 i 17 fan Sergi Bernal Rodent. Al Teatre Condal estan fent la d'una idea genial que encara no acaba, però per exemple el dilluns que ve hi ha l'aniversari d'Una llum tímida, que va ser un musical que es va fer allà, a veure si puc veure perquè no l'he vist, i ara el recorden de nou. Al Teatre Poliorama també fan el dia 18 Festival del Fado de Barcelona. Tot i que continuen fent Perfectes desconeguts. Al Liceu també el dia 13 fan la versió concert de Semiràmide del Rossini. També, per exemple, demà també hi haurà a la Sala d'Udegas un homenatge a l'humorista Eugeni a càrrec de Gerard Jofré, que és el fill de l'Eugeni, que es diu Eugeni Obert Gerard. Gala benèfica, 25 aniversari, suposo que de la mort de l'Eugeni. S'acaba a Villarroel una bufetada a temps, molt, molt recomanable. Al Teatre Regina, per tots els nens, perdó, al SAT, també s'acaba l'espectacle Forat. A la Sala Goya s'acaba El Camino a la Meca, última oportunitat de veure una gran actriu com és la Lola Herrera. Al Teatre Apolo acaba també Seis personatges en busca d'un autor de Pirandello, que no he pogut veure. I al Teatre Gaudí, aquesta setmana també acaben les funcions de El curioso incidente del gos a mitjanit, però en anglès. O sigui, això és tot el que tinc a la cartellera, i ara per acabar aquest programa dels Toni parlarem un altre dia, perquè en fi hi ha les nominacions de Los Boys, de Titanic, de Two Strangers, en fi, ja parlarem un altre dia perquè no s'entreguen fins al 6 de juny, i acabarem el programa escoltant una altra cançó d'aquest musical del Inútil, i un cactus i altres desastres que s'està fent al Maldà i que, com us he dit, és molt, molt recomanable. La cançó que escoltarem és Auries, cantada i composada per la Claudine, que està francament molt, molt bé. Jo us dic, doncs, bona nit i fins la setmana que ve. Que passeu molt bona setmana. Adeu.

0: Són les 6.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit.
1: Ripollet Ràdio.
2: Que és unforgettable.

0: Íntimament, amb Maria López.
1: Bona nit. Benvingudes i benvinguts al nou programa Íntimament, un programa d'entrevistes on una servidora només pretén apropar-los al convidat o a la convidada de manera suau. Avui tenim amb nosaltres a la Lluïsa Sallent. Soc Maria López. Vols acompanyar-me?

0: Són les 7.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules. Clàssics contemporanis.

La Municipal fa 25 anys.

0: Són les 9.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.